0: sobre les coses de les que creu que val la pena sentir-se'n orgullós, no? L'altre dia va parlar de la tendresa i aquesta setmana passada va parlar de l'amabilitat. I jo ahir a la nit em vaig preguntar on posem el llindar de l'amabilitat quan una persona és excessivament expansiva. M'explico. Un taxista, a Totxa, 9 de la nit, tal, no sé què, pugem al taxi, follon, perquè està igual que l'estació de Sants a Barcelona, doncs tot molt de merder, cotxes, pim-pam, claxon, tal, bueno. Sortim ja de l'embús. Bueno, ¿qué tal todo? Bien. ¿Y de dónde venís? ¿Y cómo os llamáis? ¿Y qué hacéis? ¿Y en qué vagón habéis viajado? Ah, ¿cómo? ¿Business? ¿Pijolandia? Tal. Bueno, muy bien, escolta, usted no puede limitarse a conducir. Jo vaig estar pensant tot el trajecte, primer resant perquè s'acabés, desitjant on està el límit de dir-me un senyor, escolta, deixa'm en pau i tenir el risc de passar per Groller o seguir practicant aquesta amabilitat mínima que afavoreix la convivència.
1: I però vas arribar a fer?
0: De collons.
1: Vas arribar
0: quin
1: a fer?
0: Plasta, eh?
1: Vas arribar a dir-li alguna cosa?
0: No.
1: Només ser sec, no?
0: Però tenim una família que habla muy poco. Digo, es que estamos cansados. Però no, no tenia raons.
1: La manera mitja elegant de dir-ho. Mira, jo he estat en un casament aquest cap de setmana, el casament del nostre estimat Guillem Favo, i hem viscut algun moment així també d'algun company que sentia que algú se li propassava i que, clar, també estàs en un casament, que saps que és família o que són amistats,
0: sí,
1: no?
0: D'aquella
1: persona, i dius, fins a quin punt pots dir alguna cosa o no dir-la per no incomodar l'altra banda, no?
0: Però en un casament te'n pots anar cap a un altre costadet i despistar, però dins un taxi com t'escapoleixes d'això? És impossible.
2: L'altre dia veia una entrevista a la Fran Lebowitz, una escriptora americana, que deia la hipocresia és el lubricant social. Diu, però a mi em costa molt ser hipòcrita, ella sempre té fama de ser... no desagradable, sinó més aviat secota. Bueno, jo crec que s'ha de poder dir amb un parell o tres de paraules suaus,
0: sí,
2: a dir, sisplau,
0: sí.
2: Necessito silenci, gràcies per portar-me i gràcies per conduir, però ara, si no li importa, desconnectaré el cervell, clac.
0: Jo no sé si ho hagués entès. Vam arribar a la conclusió de que li faltava un bull. Ho dic en sèrio, eh? Una cosa amb una intensitat, allò... No? En fi, sí, una cosa molt... Em va fer pensar en això, on posem en el límit. Mira, això de la hipocresia és un debat molt interessant.
1: Jo recordo que a la meva escola em deien tenim dues orelles i una boca, hem d'escoltar el doble del que parlem.
0: Mm-hmm.
1: Que no tothom ho aplica, això.
0: No, doncs ahir va ser més el triple, jo diria, del que vam escoltar.
1: Carles Francino, estimat, moltíssimes gràcies.
0: Vinga.
1: Maria, Nicolau, gràcies a tu també. Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
1: I muerte. Benja Villegas, Quico Amat, bon dia, com esteu?
4: Què tal, Marina Fernández, com estàs?
1: Bé, us veig pletòrics, us veig somrients.
4: Sé que a ràdio no fa falta donar informació visual, però m'he allunyat molt de vosaltres.
1: No passa res.
4: O sigui, la gent no ho nota, però estic lluny.
1: Doncs mira, m'estan dient que, Quico, millor que et moguis de cadira. Ràdio Verité, això és Ràdio Verité.
4: Exacte.
1: És ell que s'ha allunyat de tu final. Sabeu que la ràdio ja és mig tele i que tenim càmeres.
4: És veritat.
1: Hem de cuidar. Fins l'últim detall.
5: També podem dir que anem a joc, no, de verd?
4: Sí, hem vingut amb tirat de tall verd avui. Mm-hmm. Ratlles verdes, blanques...
6: En sueño en verde.
1: Alguna cosa més que no interessi els nostres oients?
5: Com?
4: Que m'he tallat el cabell.
5: Jo estaria fascinat per això.
1: T'has tallat el cabell, que aquí com més moreno perquè vens de Mèxic.
4: Sí, és de Mèxic.
1: Amb camisa. Per què t'has vestit amb camisa si normalment em vens...
5: Avui em venia de gust aquest look preppy. Venia de gust aquest look preppy, així una mica.
1: Preppy? Què vol dir preppy?
5: Sí, preppy, així com preuniversitari americà.
1: Ah, molt bé.
4: Maria, et portem... Ai, Marina, et portem coses.
1: Marina Fernández.
4: Com estàs?
1: Bé, i tu?
4: Uah, tio, quina setmana, eh? Portem coses. Et porto conspiracions d'internet que em molen,
1: vale?
4: Que tenen, en aquest cas tenen a veure amb la música. Ja saps que aquesta temporada estem parlant molt de música i utilitzaré primer una petita conspiració que em va agradar molt, però que a mi em recorda molt a la xula, que és amb la que em podré explayar, vale?
1: D'acord.
4: La primera és, de fet, recentment, tothom que hagi estat una mica al cas sabrà que Reuters va publicar que per fi havia aconseguit identificar documentalment a Robin Cunningham com a Banksy, l'artista urbà de Bristol, que portava anys amagat sota les seves plantilles, sota els seus grafitis, i ningú sabia qui era, d'acord? ¿Vale? Ara ja sabem, vam veure fotografies d'ell, del Robin, que és un artista anglès, però durant molt de temps es va especular amb la idea de que qui realment era Banksy era Robert Del Naja, vale? Que és un dels dos fundadors, un cofundador de Massive Attack, vale? Que també era artista plàstic i també era nascut a Bristol com Banksy. Els Massive Attack sonaven així.

0: Ja parlaré per sobre perquè els Massive Attack triguen molt a pujar, vale?
1: Sí, m'estan transformant.
0: Total. Haig de dir que no sóc mega fan de Massive Attack en general, però aquesta cançó, que és Teardrop, m'agrada bastant, vale? Quins eren els dos grans motius que feia que tothom pensés que Robert Del Naja era Bansky, vale? El primer de tots, que era com va ser la que es va utilitzar més com a per als conspiracionistes d'internet com el motiu principal, va ser que DJ Goldie, un amic íntim de Robert Del Naja, en una entrevista que estava parlant sobre Bansky, li havien preguntat sobre Bansky, ell va dir accidentalment algo així com: "Jo no li vull faltar el respecte a Robert", i llavors es va quedar com callat, i va canviar de tema radicalment. No sabem si realment el que estava fent era el DJ Goldie era fer una mica del papelillo, intentar provocar que passessin coses, però allò tothom ho va agafar per poder sostenir aquesta conspiració. I l'altra, que és la que a mi més m'agrada i és la que servirà per estructurar la següent conspiració que us explicaré, és el que va fer el periodista Craig Williams. Vale?
1: Val.
0: El periodista Craig Williams va fer una cosa superguapa, i és que va començar a creuar les dates i les ciutats de totes les obres de Banksy, vale? Quan en el seu moment més àlgid i de major producció al carrer, diguéssim, amb els concerts de Massive Attack.
1: Val. Vale?
0: I el tio va aconseguir una llista llarguíssima de coincidències absolutes en el lloc i en el temps. És a dir, sempre que apareixia una pintada de Banksy, un mural a Melbourne, havien tocat Massive Attack. San Francisco, havien tocat Massive Attack, no? New Orleans, mítics els murals de Banksy post-tornado, no? Pues, també havien estat els Massive Attack tocant a Nova Orleans. Això també va passar a Toronto, a Boston, etcètera, etcètera.
1: I
0: vale?
1: Aquí algú se li va encendre una bombeta. Va dir,
0: clar, algú va dir, home, si el DJ Goldie ha dit Robert, si sempre que estan en on tour i apareixen les pintades, doncs és molt probable que el Robert Del Naja sigui aquest tio, vale? El que sí que sabem...
2: Potser hauríem d'apuntar que el Goldie també és una mica frito, una mica volau.
0: Sí, total.
2: Vull dir que potser l'audiència no sap, però que el Goldie és un flipat enorme.
0: Igual Robert es referia a Robert Smith.
2: De Niro.
0: O De Niro, sí. La cosa està en que després, quan hem sabut que Robin Cunningham és realment Banksy, el que sí que sabem és que és amic de Robert Del Naja, que són buddies generacionals que van començar a pintar coses a Bristol als 80, i que és probable que el Robin Cunningham, això no ho sabem, però que el Robin Cunningham hagi viatjat amb Massive Attack com a la claca, saps, de la penya de Massive Attack en els viatges, i aprofités la infraestructura Massive Attack per poder pintar por ahí, ¿vale?
2: Llavors, a més, allò es pinta molt ràpid, eh?
0: A saco de ràpid.
1: Sí, saco ràpid. Vosaltres ho faríeu, això.
2: Fer l'estensil és llarg.
0: Molt millor que abans.
2: Menys tou.
0: És veritat. Sí, és
2: menys tou que Banksy,
0: tot segur.
1: Sí. Ah, sí, eh?
0: No, home, si em preguntessis quin és el meu artista...
1: El trobeu aquí distant, a Banksy.
0: No aquí distant, però em sembla...
2: Blanquet.
0: Em sembla faciloncillo una mica.
2: I blanqueja.
0: O sigui, jo crec que quan apareix està guai i utilitza l'estensil. No em vull ficar molt amb això perquè m'encanta. Se fica com a les plantilles. Quan dic estensil vull dir que és gent que no pinta... No és un artista com, jo què sé, com Os Gemeos, que són dos germans brasilers que fan murals increïbles pintats amb coloraines, amb spray, que em semblen flipants, de lo millor del món.
1: Ell fa plantilla, vale, per això és plantilla. Que es fa ràpid, perquè
0: exacte,
1: quan té la plantilla, va allà i fa...
0: Suposo que sí.
1: I ja està.
2: Fer la plantilla sí que costa.
0: Sí, el que mola del Banksy potser és quan les feia, on les feia, i perquè eren llocs on era obligat ser ràpid, no? Perquè sí, si et pillaven estaries fotut. Però vaja, ja sabem qui és i podem intuir que hi havia alguna relació amb Massive Attack, però no era Robert Del Naja. Per què us he explicat això? Perquè vull anar a una conspiració que per mi s'assembla molt, molt, molt, vale? Però encara és molt més boja, vale? Que és la de Garth Brooks, vale? El cantant, l'insuportable cantant de country. Volia posar una cançó de Garth Brooks i l'única que he trobat que m'agradi per poder punxar-la és una cover de Kiss.
1: Vale,
0: sí, una cançó original de Kiss que toca Garth Brooks en un recopilat superguapo on participava també Dinosaur Junior.

0: el country sempre m'hi trobaràs.
1: Sí, eh?
0: Jo, és una de veritat.
1: El country?
0: Sí.
1: Country house?
0: Sí. A mi, bueno, el country em dóna bon rotllo, que vols que et
1: digui? Ja.
2: A mi no em trobaràs ni al country, ni al camp, ni al country.
1: A cap de les dues espais, no? Hi ha un festival de country al country? Menys.
2: Jo soc urban per les dues camps.
0: Activament escoltant-lo, potser no, però sempre que l'escolto...
1: Sí.
2: Mira, jo... Ganes de fer una mica line dancing, no? Una miqueta de fer.
1: Sí, sí.
2: M'agrada. Posar-te en línia amb Jenny Valla.
1: A mi m'interessa més, m'agrada molt més el folk americà, així hereu de, jo què sé, de les guitarres irlandeses.
2: L'americana.
1: Sí, l'americana... I sempre igual, sempre i quan no li hagi de dir americana, m'agrada molt més que el country, que és una mica horterilla. Aquí, en favor de Garth Brooks, haig de dir que la cançó és... El mèrit xungo és de Kiss.
2: I també, perdona, i també t'he de dir una cosa, qualsevol artista country preferent dels 50 no reconeixeria això com a country
1: mai de la vida,
2: no sabria què és.
1: Jo he retorçat el cançoner de Garth Brooks per agafar una cover de Kiss. Vull dir, soc la pitjor persona del món. Què passa amb Garth Brooks?
2: Vale? Garth Brooks fa que Billy Ray Cyrus soni autèntic.
1: No, Billy Ray Cyrus ens va donar a la Miley. Vull dir, això ja és el millor cantant de country de la història.
2: Evidentment.
1: Perquè sense ell no existiria Breaking Wall, no?
2: Era?
0: Aquí ens confessem com el club de fans de Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus?
0: Sempre.
1: La més gran. I Olivia Rodrigo. Però bueno, això ja en parlarem. Un dia parlarem de noies Disney i mostrarem el nostre autèntic fanatisme en favor d'això.
0: Fantàstic.
1: 2018, Marina. Hi ha dos còmics en un podcast, que són el Tom Segura i el Christian Pazdziski. Són dos còmics nord-americans molt divers que tenen un podcast i diuen barbaritats, cosa que ens sona al Quico i a mi, però ells, a més, tenen molta audiència. O sigui, les parides que diuen, les bogeries que diuen i els músics que odien fa que molta gent als Estats Units li comprin i ho comparteixin, ¿vale? Què diuen el Segura i el Pazdziski en el 2018?
0: Sí.
1: Comencen a descantillar-se amb Garth Brooks de la mateixa forma que Quico i jo ho fem amb Sidoní des de fa 4 o 5 anys, i diuen que ell té una indiscutible cara d'assassí.
2: I hombres G,
1: també. Que té una indiscutible cara d'assassí i que no tenen cap dubte que sota els ciments de la casa de Garth Brooks deu haver-hi centenars i centenars de cadàvers. ¿Vale? Això ho deixen anar com una mena de broma interna, suposo, del podcast.
0: Com podríeu, ¿vale?, haver estat fent vosaltres
1: durant 6 anys. Exacte. Nosaltres ho hem dit d'alguna gent i hem encertat, que això és terrible. Sí. Perquè vam iniciar una, haig de dir, perdoneu el petit disclaimer, vam iniciar una campanya d'odi enorme contra Jared Leto i el tema ens ha donat la raó perquè és tan xungo com nosaltres dèiem que semblava que era. No? Què passa amb la teoria de que Garth Brooks és un assassí? Que tota la gent a internet estava esperant que passés alguna cosa així, perquè als 90 el Garth Brooks va fer una cosa... L'única cosa guapa, crec, que ha fet el Garth Brooks i que podria, amb la que jo podria compartir...
0: A part d'aquesta cançó
1: increïble dels Kiss, és que ell va crear un alter ego als 90. ¿Vale? Ell als 90 crea un personatge, un músic fictici, que es diu Chris Gaines, ¿vale?, i utilitzaré cometes aèries, hi ha gent, per dur a terme feines... ¿vale?, al marge de la seva carrera com a estrella country. ¿Vale? Mm-hmm. Tothom suposava que el Chris Gaines era un músic i el que serviria és perquè el Brooks pogués fer música, no country, sota un altre nom, però tothom a internet va dir, bueno, i si aquestes feines era matar gent?
0: Això, de
1: és a dir, si el Chris Gaines realment era un assassí. I llavors us explicaré qui és el Chris Gaines. ¿Vale? El personatge que desenvolupa el Garth Brooks és un tio, teòricament, que neix a Austràlia el 67, és un músic precoç, des de jove, va tenir una suposada banda que es deia Crush, un dels seus millors amics i company mor en un accident d'avió, que es deia Tommy Leavitt, ¿vale? O sigui, ja té un petit trauma, aquest personatge, inicia una carrera com a solista, té problemes amb el mànager, pateix la mort del seu pare, que és una persona molt propera, con lo qual cada cop és més fosc aquest personatge, ¿vale? El 92 pateix un accident de cotxe i se li desfigura la cara, que això vaig pensar, com has de ser de lleig per considerar que la teva cara encaixa amb una cara desfigurada? El Garth Brooks va dir... Justifiquem això, clar, dient que el personatge està desfigurat, ¿vale?
2: No hi ha Police Dead, també, que tenia alguna cosa deformitat a la cara.
1: I a partir del moment de l'accident i que es desfigura la cara, es torna molt més reclusiu, una mica emo, una mica goth, ¿vale? Brooks es fica completament en el personatge a finals dels 90, es deixa créixer per illa, es fica una perruca negra i fa coses guapes com fer un petit behind the scenes d'aquests de la VH1, el programa de música de nord-americà, un fals documental del personatge, participa al Saturday Night Live com a Chris Gaines, o sigui, banquem el Garth Brooks perquè juga una mica això, ¿vale? I a més, òbviament, treu un disco, fa un disco del Chris Gaines, on aconsegueix que una de les seves cançons, que es diu Lost You, pugi pràcticament fins al número 1.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Val, aquesta és la
2: cançó
1: feina,
2: de Chris Gaines.
1: La feina que li
2: Exacte.
1: Fa al seu alter ego.
2: Exacte. Val. Llavors, tenim uns còmics que estan dient que és indiscutible que Garth Brooks és un assassí. Tenim tota una teoria de doble personalitat, no? De, uh-huh. Aquest tio realment té una doble personalitat i ha creat un personatge que fa fer coses que ell no faria a la seva vida normal. I llavors torna a entrar un personatge com el periodista que us deia abans del Banksy, que comença a creuar informacions, vale? A Chicago, entre el juliol i el setembre del 2013, el Garth Brooks fa un seguit de concerts en aquest període de temps a Chicago, i Wesley Parks desapareix. Hi ha una noia desapareguda, Wesley Parks, durant el mateix període. Eugene Johnson, de 84 anys, al mateix període, al mateix lloc, és trobat mort a trets dins del seu automòbil, sense saber qui 80, ha sigut...
3: 84, eh?
2: 84
3: tenia,
2: anys, un iaio.
3: Tenia tota la vida...
2: Noia desapareguda, iaio mort, vale?
3: Tenia tota la vida per davant.
2: Tota la vida per davant. Discos i discos de country per escoltar. Ningú sap qui és, vale? Tornem a Chicago, però un any després, 5 de setembre. El Garth Brooks torna a tocar, i allà Brian Chimana, un home procedent de l'Índia, desapareix a Chicago el mateix dia que ell toca, i posteriorment és trobat mort. Maig del 2017, el Garth Brooks toca a l'Sprint Center de Kansas City, i Desiree Anferis, de 8 anys, desapareix el mateix dia, vale? Oklahoma City, juliol del 2017. Sempre són en períodes on el Garth Brooks toca a les ciutats, vale? Lo mateix, Chesapeake Energy Arena, i que nota Anglin, de 21 anys, és assassinat a trets a pocs quilòmetres del recinte, vale? A més, sempre veiem kidnapping i shooting, no? És a dir, gent segrestada i tirotejats, vale? O sigui, la persona que creua tota aquesta informació, a més, està creant un perfil,
1: un patró,
2: modus operandi, vale? I finalment, a Ohio, quan toca Garth Brooks, 48 hores després de que l'autobús marxi de la ciutat, es dona la informació de que ha aparegut un cos al riu Ohio, vale? I que ha mort durant el temps que Garth Brooks estava a Cincinnati en aquell moment, vale? Llavors es crea un comentari recurrent a xarxes, això m'encanta. O sigui, qualsevol post que fa Garth Brooks a partir d'aquell moment a xarxes, hi ha gent posant "Where are the bodies?" On estan els cossos, saps? O sigui, tothom, tot als Estats Units, o sigui, ell no pot fer cap post informant de res sense que algú li posi on estan els cossos, Garth, saps? Sobre la taula. Si abans dèiem que bancàvem a Garth Brooks per haver jugat-lo al personatge fictici en Saturday Night Live i a falsos documentals catxondos i tal, ell mai es posiciona, mai parla al voltant d'aquesta conspiració, suposo que per mirada no donar-li volada, però el que fa aquest mateix estiu, 2026, aquest juliol, anuncia el seu primer disc en directe, crec, en directe, o sigui, on tour, des de que havia sortit aquesta conspiració, i el disc li diu Killer Life. Assassí directe, no? Diguéssim, o directe assassí. Em sembla guapíssim que el Garth Brooks la jugui d'aquesta manera, no? Perquè suposo
3: guinyo,
2: que també és,
3: guinyo, no?
2: Clar, exacte, suposo que també és una forma d'aprofitar una campanya que t'estan fent, no? I fer-la en benefici de marketingiano de la teva pròpia carrera, no?
1: Déu-n'hi-do.
2: És bastant divertit.
3: Bastant heavy, sí, bastant sí. Heavy. Jo només vull fer un apunt. Puc fer un apunt? Aquesta teoria de músics contrastats amb carreres assassines la va fer el Bruce Robinson, que és el director d'una de les meves pel·lis favorites, With Nell and I. Uh-huh. Va treure un llibre que es deia They All Love Jack, sobre Jack the Ripper, i va també mapejar el patró de concerts d'un músic que es deia Victoria, que es deia Michael Maybrick, amb assassinats i cartes del Jack the Ripper.
1: Amb la qual, el Jack l'esbudellador, eh?
3: El Jack l'esbudellador, exacte.
1: Perquè el conegui tothom.
2: Desfullat.
3: Jack the Ripper, també crec que el coneix bastant tothom, i va traçar un mapa totalment fictici, i evidentment tota la informació no està gaire contrastada, tot però també es pot, a la mínima, si vols buscar un patró, el pots trobar tranquil·la.
2: Està clar. Bueno, jo crec que jo podria agafar les meves vacances que vaig estar als Estats Units i contrastar totes les morts que va haver mentre jo estava al lloc. Vull dir, estem parlant aquí, evidentment no ho hem dit a l'audiència, el Garth Brooks no va fer res, però és que a Chicago hi ha assassinats diaris. És igual qui toqui.
3: Totalment. Saps? I el riu Ohio va sempre ple de cadàvers. Total. Vull dir que és molt fàcil.
2: Tu podries agafar una gira de Hare Krishnas als Estats Units.
3: Shelter. Una gira de Shelter.
2: I coincidiria amb assassinats.
3: A més que té rotllo que sigui un músic perquè ja tenen una vida disfrutada.

0: un luta i te'ls imagines total, matant a gent.
1: Total, m'encanta.
2: Papi Muerte, ben Javi Llegas, Kiko Amat.
0: Quanta info, tio, quanta info avui, eh?
2: Gràcies, una setmana més.
1: A tu,
2: més.
1: Marina, com sempre.
2: Fins la que ve, que vagi bé, adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Josep Lluís Merlos. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Què és aquesta música tan live que m'heu posat avui?
0: Ens hem posat poc rockeros, sí, no? Sí. Però vaja, és Queen, em diuen.
1: Això és?
0: Queen. És Queen. Deu ser de les desconegudes de Queen. És que el Pol Llergo... Sí. No, Pol Llergo, obre't el micròfon, sisplau. Obre't el i justifica't aquí davant de Josep Lluís Merlos.
1: Hola, estàs molt soft avui. Estàs molt soft.
0: Escolta'm, hi ha dies per tot, també t'ho dic.
2: Hola, bon dia i bona hora. És una cosa molt xula, per què no us agrada això?
1: No, està bé, però jo volia una cosa una mica més canyera.
2: Bueno, pel següent dia m'apunto, no hi haurà problema.
0: Pren nota, el Pol Llergo.
2: Vinga,
0: va,
2: a la secció.
0: Va, Merlos, avui ens vés a parlar d'envelliment, de cotxes
1: sí.
0: I de conductors.
1: Sí, perquè avui s'acaba la Setmana Europea de la Mobilitat i aquesta vegada ha incidit especialment... A mi no m'acostumen a agradar les Setmanes Europees de la Mobilitat perquè hi ha pocs resultats amb aquests treballs. Bàsicament, què es fa? Els polítics que hi participen es fan fotografies i fan rodes de premsa per explicar les grans idees que tenen que després no porten a terme. Però en aquest cas, a mi m'agrada aquest plantejament d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat perquè ha incidit especialment en l'equitat intergeneracional. I en aquest sentit han expressat la seva preocupació pel col·lectiu dels conductors més grans. Hem de tenir en compte una cosa. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el gener passat vivia en Espanya, atenció, més de 10 milions de persones de més de 64 anys. Això representa gairebé el 21% de la població. És a dir, aquesta és una reflexió que interpel·la a molta gent i que molta d'aquesta molta gent el que fa és precisament conduir i de vegades no en les millors condicions físiques.
0: I això té una implicació directa en la mobilitat, clar, en el que
1: correcte.
0: Ens trobem a la carretera o al carrer.
1: Correcte, perquè doncs cada vegada hi ha gent més gran. Per què? Perquè la gent viu més. Hem de recordar que l'expectativa de vida a un país com Espanya és de 84 anys, segons diuen diverses companyies asseguradores. Cada vegada hi ha gent més gran i això fa que actualment la xifra de conductors grans hagi incrementat en un 63%, atenció, si ho comparem amb fa 10 anys. I, a més, actualment hi ha el triple de dones conductores de més de 74 anys que fa 10 anys. És a dir, cada vegada les dones es veuen en cor de conduir fins una edat més avançada, la qual cosa està molt bé, perquè abans hi havia un percentatge de dones conductores molt baix, ara no únicament és equivalent al dels homes, sinó que, a més, fins i tot en el col·lectiu de les dones més grans, aquestes encara es veuen en cor de continuar conduint.
0: Ja. I
1: quan deixa de conduir la gent? A l'edat aproximada per acomiadar-se de conduir, són els 75 anys.
0: Mm-hmm.
1: Aproximadament al voltant dels 75 anys la gent diu prou. Però atenció, gairebé la meitat d'aquestes persones que al voltant dels 75 anys diuen prou no ho fan de manera voluntària. Ho fan de vegades per raons mèdiques o fins i tot empesos per la pressió familiar.
0: Tu m'has explicat alguna vegada que tu vas haver d'intervenir en el cas del teu pare.
1: Correcte, tens raó.
0: I té una sinistralitat diferent a altres grups d'edat? És a dir, són més perillosos al volant? Com més grans ens fem?
1: Què diries? Què diries, Marina?
0: Et diria que no.
1: Doncs tens raó, perquè el col·lectiu de més de 75 anys, vaig a comprovar les xifres, i els grups d'edat, atenció, de 65 a 70 i de 70 a 74, són els que tenen la tassa més baixa d'accidents. Fixa, aquí és 3 de cada 1.000 conductors implicats en accidents de circulació amb víctimes pertanyen a aquestes franges d'edat. Conclusió, els conductors sènior tenen 15 vegades menys accidents que la franja més jove. I atenció, la meitat que la franja que abasta dels 40 als 44 anys. Ara, què passa? Tot i que tenen més accidents, quan els tenen més greus. Les conseqüències físiques són més grans.
0: Clar, perquè són més vulnerables.
1: Clar, la taxa de defuncions en carretera pels menors de 65 anys és del 34,4%, mentre que com més grans ens fem, aquesta taxa s'eleva al 47,8%, pel que tu deies. Ens fem més grans i som més vulnerables físicament i, per tant, tenim més risc de patir lesions més greus.
0: D'això vam parlar la temporada passada, de que el gran problema és el deteriorament cognitiu, sobretot a partir dels 75 anys, el risc de tenir demència es duplica a partir de cada 5, i tu ens havies explicat que hi havia estudis que diuen que a partir del 30% aproximadament dels conductors amb demència continuen al volant un any després que els hagin recomanat no fer-ho. Això lliga amb el que comentàvem ara fa un moment.
1: El deteriorament cognitiu, evidentment, és el problema més important, evidentment. Però després també hi ha condicions físiques pròpies de l'envelliment, no? La manca de mobilitat, la pèrdua de visió...
0: Clar, sobre això, sobre la manca de mobilitat, no només al volant, sinó penso a l'hora de ser vianant, a la Gran Via, per exemple, hi ha un semàfor que és impossible d'arribar d'una punta a l'altra. Jo que hi vaig amb una nena petita, la meva filla té 6 anys, i ara ja comença a agafar-li el ritme. Però quan havíem de creuar i era una mica més petita, l'havia d'agafar en braços perquè si no no arribava.
1: Penso en una persona... El disseny de les ciutats està pensat per Usain Bolt. Has de ser una autèntica gasela, la Gran Via, la Diagonal, la cadència semafòrica no està pensada per la gent gran. De fet, les ciutats en general no estan pensades per la gent gran. Mira, el 2024, últimes xifres de les quals tenim estadístiques fefaents, 207 persones van morir a Espanya atropellades a vies urbanes, és a dir, a ciutat, dels quals el 65%, segons la DGT, eren persones grans. Ho veiem, evidentment, en això que dius, el disseny dels passos de vianants a les vies més àmplies, les cadències semafòriques. L'entorn, per tant, té una influència determinant en els atropellaments. No únicament per això. Voreres estretes. De vegades vas caminant per un lloc i has de baixar sí o sí de la vorera perquè no hi caps o perquè senzillament hi ha un obstacle a la vorera. De vegades una moto o una bicicleta mal aparcada. Yeah. No? Manca de visibilitat. A mi em posen molt nerviós algunes col·locacions dels contenidors d'escombraria que estan just al semàfor, quan normalment el que fora desitjable és que aquests contenidors, i qui diu contenidors diu aparcaments de bicicletes també, aquests contenidors haurien d'estar darrere del pas de vianants, no pas per davant, perquè dificulten la visibilitat. Parlant dels contenidors, de vegades la feina d'anar a llançar la brossa esdevé un esport de risc, perquè els contenidors estan posats de tal manera que és molt difícil accedir a aquest contenidor sense convertir-te en un objecte vulnerable per la circulació rodada, siguis o no siguis una persona gran. I què no dir d'aquests contenidors que de vegades per accedir-hi has de travessar un carril de bicicletes, per exemple, que no saps si et venen per la dreta, per l'esquerra o per tots dos llocs a la vegada. I aquest és un altre tema també a reflexionar, el disseny dels carrils bici.
0: Mala
1: il·luminació,
0: Em neix una pregunta en relació a això que estàvem comentant de l'edat. Està prohibit conduir a partir de segons quina edat o no?
1: No. A Espanya, continuar conduint no depèn de l'edat. Sí que hi ha condicionants en quant a la renovació del carnet de conduir. Fins que no fa 65 anys, el carnet, la llicència de conducció, es renova cada 10 anys. A partir dels 65 és cada 5. I a partir dels 80, cada 2 anys. Per tant, continuar conduint a Espanya no és un tema de quina edat tenim, sinó de quin estat físic tenim en aquell moment. I això ve determinat, i per mi aquí rau el problema, pel famós examen psicotècnic, que és un tràmit, és, jo diria, un import revolucionari, com tants altres que hi ha en la mobilitat, com per exemple el nivell d'exigència de les ITB, que és lamentable. El nivell d'exigència que hi ha podríem discutir, perquè això dona per molts programes més.
0: Farem una secció un dia sobre això.
1: Sí. No vull obrir aquest meló de les ITB, però s'hauria de reflexionar molt sobre la manera en què es fa la ITB, la forma en què estan distribuïdes, i d'això ja n'hem parlat, les etiquetes de la DGT per catalogar les emissions contaminants dels vehicles, però també el valor d'aquest examen psicotècnic. No depèn de l'edat, depèn de la condició, però aquesta condició queda definida a partir d'aquesta rocada d'examen psicotècnic que ens fan passar quan hem de renovar el carnet de conduir. Per exemple, aquest videojoc impossible que et fan fer...
0: Que sempre pites,
1: Perdona, jo no sé com m'ho han renovat. Jo sóc un autèntic desastre. No m'agraden gens els videojocs. I no m'agraden ni els simuladors ni els de competició. Que dius, ostres, el Merlos ha de ser un friqui d'això. No m'agraden, perquè sóc la persona més inapta per fer anar això. Aleshores, han de valorar les meves aptituds a la conducció per si passo o no passo la maquineta?
0: Escolti, també et dic que pringues amb la maquineta i a tots ens el renoven, però vaja.
1: Sobre això de l'edat,
0: hi ha una cosa que tu em comentaves ahir, quan dibuixàvem aquesta secció, que és que les noves generacions estan perdent l'interès per treure's el carnet a conduir.
1: Clar, perquè, primera, no tenen pasta per comprar-se un cotxe propi. No se'l poden pagar. En el millor dels casos fan un sharing o comparteixen despeses amb un BlaBlaCar o coses d'aquestes així. Però abans, jo recordo, els de la meva generació, quan fèiem 16 anys, teníem la dèria per treure'ns el carnet de moto, la U, i quan en fèiem 18, per treure'ns el de cotxe. No? Això ha passat a la història, perquè les generacions més joves ni tenen la necessitat de conduir ni poden pagar aquest vehicle. Què passa, aleshores? Que ens podem trobar amb un parèntesi generacional. Ara, la generació del baby boom, la meva, que freguem l'edat de la jubilació, ens acostem també a aquesta edat a on potser hauríem d'anar rumiant si estem en condicions o no de seguir conduint. Quan es produeixi aquest relleu, què passarà? Que hi haurà un buit de conductors. I això, penso que ens torna a obrir un altre meló molt important per reflexionar sobre el futur de la mobilitat. De vegades diem, necessitem una ciutat amb menys cotxes, que és evident que sí, és evident que sí. Potser no ens hi haurem d'escarrassar tant, perquè això arribarà d'una manera natural, perquè ni els podrem pagar, ni tindrem interès per conduir-los, ni hi haurà gent que els pugui conduir perquè no tindrà el carnet. Per tant, jo penso, jo el viro, jo no ho veuré, evidentment, a vosaltres sí, espero que sí, però hi haurà un moment que es produirà aquesta selecció natural, no de les espècies, sinó dels vehicles, sobretot als entorns urbans, i veurem una reducció dràstica de la mobilitat que no caldrà forçar-la.
0: Interessant, això que dius, natural, Merlos? Interessantíssim.
1: Via econòmica i via sociològica.
0: Ja per acabar, perquè ens queden dos minuts exactes, recomanes un cotxe automàtic per a les persones que s'estiguin fent grans? Perquè, clar, al final també dius, bueno, igual si estan acostumats a conduir marxes de tota la vida, ara no els hi canvis el cotxe.
1: Doncs sí, el recomano automàtic. Jo tota la vida he conduït cotxes manuals. El meu penúltim cotxe era un cotxe esportiu, amb el qual m'ho passava molt bé conduint i jugant amb el canvi de marxes, i ara vaig amb un automàtic. I no tiraré enrere. I no tiraré enrere perquè el cotxe automàtic, i ens ho demostra l'increment de persones que demana passar a l'examen específic per vehicles automàtics, perquè ja recordem una llicència determinada que només serveix per conduir vehicles automàtics. Doncs bé, l'increment de venda de cotxes automàtics, sí, doncs així ho acredita. Però és que, fixa't tu, la moto que ens semblava un anatema, no? Una moto sense marxes, l'última generació de motos del mercat, grans motos de grans cilindrades de marques molt conegudes, ja està equipant canvis automàtics o embragatges automàtics que només t'obliguen a prema la palanca de l'embragatge per sortir, per posar primera, però després ja pots continuar tant pujant com baixant marxes sense haver d'accionar l'embragatge. Yeah. Si això ha arribat a les motos, què no passa amb el cotxe? Que yeah, els seus usuaris pertanyen a un col·lectiu d'edat més gran.
0: Josep Lluís Merlos, interessantíssima la secció d'avui, com cada setmana, vaja, però vaja, aquest dibuix del futur que ens has fet sobre que al final potser acabarem tenint menys cotxes perquè la gent no els voldrà conduir, m'ha cridat l'atenció. Gràcies.
1: Ni voldrà ni podrà.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Que
0: vagi molt bé.
3: Rebobinem aquí a Catalunya.
0: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Marina.
0: Necessitem avui que ens posis llum a una cosa que es deu estar preguntant a casa molta gent, i és com pot ser que l'economia espanyola vagi tan bé i, en canvi, n'hi hagi tants que anem escurats o que costa arribar a final de mes. Mm. Avui intentem resoldre aquesta pregunta i, sobretot, per què la inflació està pujant més aquí a Espanya que no pas en altres països europeus, perquè és veritat que els preus pugen a tot arreu, però en alguns llocs més de pressa que en d'altres, i aquest és el nostre cas.
4: Exacte. Les últimes dades que tenim d'Eurostat, que al final és l'agència que el que fa és comparar quan pugen els preus a cada un dels països de la Unió Europea, ens diuen que, de mitjana, la inflació als països que tenen euro és del 3,2%, mentre que a Espanya és del 4,6%. És a dir, tenim una diferència que ens diu que aquí els preus estan pujant més de pressa. Aquesta és la xifra, la diferència, calculada amb la metodologia, els criteris que utilitza Eurostat per cada un dels països europeus, i ens dona aquesta diferència d'1,4 punts, que és la diferència més gran dels últims 3 anys, és a dir, que la inflació puja aquí a una velocitat molt més ràpida que la resta de països, i a més el que ens diu aquesta xifra és que cada mes que passa, aquestes són xifres d'agost, i cada mes que avancem, la diferència entre una inflació i altra és cada vegada més gran.
0: Clar, però aquí, si la gasolina i el petroli puja tot arreu, per què ens passa això? Quina particularitat tenim?
4: Doncs hi ha algunes particularitats, perquè és veritat que si mirem l'impacte que està tenint la pujada dels combustibles, que al final no deixa de ser el factor que més està apretant perquè la inflació estigui a aquests nivells tan alts,
0: sí.
4: Això és similar a tots els països europeus. Hi ha alguna diferència en funció dels impostos que es paguin a cada un dels països, però el que està fent que la inflació tant a Catalunya com a Espanya sigui més gran són factors diferents, i en podem assenyalar dos concrets: el turisme i el bon moment econòmic. T'explico. El turisme, perquè els preus de tot el que té a veure amb hotels, sobretot, i allotjaments, però també amb oci, amb restaurants, estan pujant molt de pressa, molt més aquí que la resta de països. Aquí, en l'últim any, s'han encarit gairebé un 9% el preu dels hotels, mentre que la mitjana europea no arriba al 5%. Això té a veure amb que hi ha una demanda molt forta de turisme i permet que els empresaris pugin preus i segueixin emplenant. Ho veiem cada vegada que volem reservar, per exemple.
0: I tant. Aquest clar, és un primer factor. Turisme. I a part d'això...
4: Exacte. El segon, deia, és el bon moment econòmic. Tenim l'economia creixent, tenim més població i tenim l'atur que està baixant, és a dir, que hi ha més gent que consumeix i que compra. Hi ha, per tant, demanda. I si hi ha demanda, els preus pugen. Això no passa tant a altres països europeus on l'economia està pràcticament parada. I és la segona explicació que tenim darrere d'aquestes xifres.
0: Clar, però això és pervers, perquè al final la recepta de pujar els tipus d'interès també respon a això, no? Fem que el preu del diner sigui més car, que tot costi més, i perquè la gent es tanqui la cremallera de la butxaca.
4: Clar, hem de tenir en compte que al final, el que deies, a l'hora de pujar el tipus d'interès, que ho fa el Banc Central Europeu, que actua mirant la xifra general d'inflació de tota Europa i no mou el preu del diner en funció del que necessita un país.
0: Clar, llavors, què es pot fer per arreglar-ho?
4: Bàsicament, hi ha dos coses que podrien canviar aquesta situació. Evidentment, frenar la demanda seria una solució, però això suposaria que l'economia ja no tira tant, que no es creen llocs de treball i que hi ha menys oportunitats, i per tant seria una mica pervers. Hi ha una altra mesura que es podria aprovar, que no t'he explicat abans, i que té a veure amb rigideses que limiten l'oferta. És a dir, es podria actuar pel costat de l'oferta, però això requereix coses a mig i llarg termini. És a dir, reduir, per exemple, els problemes que tenen algunes empreses per trobar treballadors, els problemes que tenen per trobar algunes matèries primes, que el que fan també és pujar els preus, però clar, són mesures, com et dic, que tenen efectes a mig i llarg termini. I hi ha l'opció de prendre mesures que limitin o que redueixin els preus directament, com estem veient ara que es fa amb els combustibles.
0: Sí.
4: Però això té el que es diu un efecte base, un efecte escaló. Pot fer baixar la inflació durant un temps, però per un costat tenen un cost econòmic important i a més són temporals, de manera que quan es retiren els preus tornen a pujar.
0: Vaja, que ens hem d'acostumar a això.
4: De fet, menys els anys, els dos anys just després de la pandèmia, la veritat és que la inflació ha sigut de forma general més alta aquí que la resta d'Europa pel model productiu que tenim. La qüestió és que el que estem veient en els últims mesos és que la diferència és més gran del que és habitual, i això pot acabar afectant també a la competitivitat de l'economia i de les empreses.
0: Jordi Fàbrega, gràcies, que vagi bé.
4: Bon dia.
0: Adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Vinga, va, que és dimecres. Racó de pensar, com sempre, amb el Miqui Puig, la Núria Casas, la Lorena Vázquez. Estimats, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bé.
1: Som les Supremes.
0: Sola, mira.
1: Jo crec que això, hi ha tantes divas en aquest tros, quatre divas aquí.
2: Ens falta una mica de color, eh?
1: Quatre divas aquí, semblem les Supremes.
2: No et surt un trio que sigui més blanquet?
1: Jo vull que siguem les Supremes.
0: Va, qui comença?
1: Començo jo.
0: Ah, mira.
1: Tinc un interrogant, que és una setmana de merda? Així, eh? Comença tot perquè l'altre dia, Maria, expressaves en veu alta com jo no feia prous totals, no tenia clics. Vas a altres llocs i dones més clics, vale?
0: Vas sortir... Com et quedes, mare de Déu, amb els retrets,
1: No, no,
0: jo pensava que no l'havies casat,
1: vaya,
0: aquest, eh?
1: Vaja, jo estic tot el dia així. Va sortir, us en recordeu, el tema de l'artista colombiana ex d'un futbolista i el vas tenir, pam. Cada dia em reafirmo que crec que hauré de callar cada cop que parlem de música perquè el meu pare mai més m'hem entès.
0: Parla de Shakira, eh? Sí. Que va dir sobre
1: però això és un altre pensament, un altre sexó i un altre clic. El tema és que a les 9 ja teníem servit i circulant el meu total, el meu reel, i, bueno, doncs això, parlant de marques, de música i de negoci. Els amics a favor, bravo, bravo, bravo. Els haters amb carta primera, de veritat. I de cop, per privat, em van renyar. Sí. Algú que feia 4 anys que no s'havia adreçat a mi, algú que podríem dir que en algun moment de la vida va treballar colze a colze amb mi, algú a qui podríem dir que ha fet favors materials, que això és una tonteria que no s'ha de tenir en compte, però que al final passen, estan a dintre de la balança, mentre per privat i em renya. Les xarxes, amigues, aquesta meravella. Algú que té el meu telèfon directe, que això també és una altra cosa que flipes una mica. I sí, em va fer mal, em va entristir.
0: Però què vol dir que et va renyar? Què et va retreure?
1: Tu de què parles? Així, amb un d'això. Tu com de què parles? Amb un interrogant, vale? Un amic em diu que l'individu té part de culpa del que relatava, vale? Que part del cartell d'aquesta experiència de la que parlàvem, colombiana, que qüestionàvem, era seu. Amigo, vale? Les setmanes de merda meves no diríem que són menys que les de qualsevol que s'ha de llevar, agafar 3 busos per anar a carregar ferros, maons, ciment i merdes, vale? Només que les meves són, podríem dir, més de cap, vale? Que d'una altra cosa. Algú dirà, dic que visc en un privilegi, potser també és veritat, però hi són. I aquesta meva va anar en augment el dia de merda. Mercat de Música Viva de Vic, la fira del sector, vale? M'inviten, veig perfils, veig gent que li encanta ser part de la indústria. Els agrada dur l'acreditació. Us heu trobat que hi ha llocs que hi ha gent que l'acreditació els fa com... Hòstia, no.
2: I la pulsera ja ni t'explico, eh?
1: Exacte, exacte.
2: Com els segurates de les portes de les discoteques, més o menys.
1: Gairebé, gairebé. Però oi que ho esteu veient, aquesta gent que quan es posen una...
2: Pavonegen.
1: Home, absolutament. Dubto si entenen el gremi, el frem gremial, perquè per mi és molt diferent indústria que gremi. Indústria són els que manen i gremi són els que fan la feina. Sempre ha sigut una diferenciació molt meva. Fèiem un acte de celebració dels 20 anys de la meva oficina de representació. Gràcies, Jordi, gràcies, Buen Ritmo, per aguantar-me tots aquests anys. Que bé que parles. Haurien de passar les teves declaracions a les escoles.
0: Et van dir.
1: Sí, tothom m'ho deia. I a cada paraula la merda anava pujant, sabeu? El dia de la setmana de merda m'anava pujant, eh? Em tufejava ja pels turmells. Jo no ho vull, ja ho sabeu que no ho vull. Per això fa que et renyin, no? Perquè resulta que si dius les coses clares o com sembla que les digui jo, no caus bé, no agrades a les elites. I jo no vull ser mentor de res. Això és una cosa que sempre he tingut molt clar. Tu ets mentor? No. Jo sóc un tio que sempre dic que el que m'agrada intento compartir-ho amb els altres. I si algú no m'agrada, tiro enrere. M'agradaria opinar més, saps? M'agradaria opinar menys, saps? Perquè no acabi de ser ben entès. I quan parlo de la meva feina, sempre intento fer, ja us ho he dit, amb aquella passió, perquè m'agrada tant com quan vosaltres heu de parlar de periodisme o s'han de parlar d'aquestes coses. De l'individu que em va renyar, tots coincideixen que és un merda, vale? Però ningú li diu. Indústria, gremi, el que tengo aquí, m'enteneu, allò que arriba d'això. Llavors arriba la setmana de merda amb un punt de tristor. Anar a festivals de música i no cantar em posa trist. Vale? És una cosa que vull que visualitzeu.
0: Sí, anar-hi de públic no et satisfà, tu.
1: En aquest moment no, perquè jo faig cançons. M'explico? Des que tinc coneixement, estimo fer cançons. I veure't privat d'una cosa que t'agrada i diuen els aduladors que no ho faig tan malament, em posa trist. A punt. I que quedi molt clar per si esteu fent un total. Vale? Que llavors quan surti, no em queixo. Entenc els circumstancials de temps, de modes i de gust. Vale? Però em posa trist. M'agradaria estar cantant. Vaig a veure un concert d'una noia que em sop, hem de treballar properament i em va emocionar veure el concert, la litúrgia, veure com la gent escolta, tot això m'agrada. Aquest encara canta? Escrit graciós d'un hater en un dels reels d'aquests que vam passar. Llavors mires des de la Junta a la Porta i fan de molta música que a mi no m'avalleix i m'avorreix. Heu vist que he dit m'avalleix i no...
2: Ai, que sé de qui parles.
1: I m'avorreix. Amb tot aquest garbuix arriba la por, vale? Sumeu que un autònom de l'espectacle no fa festa quan vol. Vol dir que no he fet, que no he fet vacances. I va tornar un bonic, per sort lleuger, atac d'angoixa. Sí, sí, va arribar allà.
2: A tu, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Ai, mare.
1: I més cap on va espantar, vale? Perquè no vols repetir les coses que recordes amb dolor, no? Aquell desamor, no? Que tots recordem, en tenim dos, de desamors tots, que els tenim aquí al cap, eh? Els tenim aquí al cap. Com aquella caiguda sobre fal amb els braços descoberts. Hòstia, no us passa que quan... A mi l'altre dia se'm va, la moto em va marxar de davant i... Ui, la pell, eh? Allò que sempre parlem, que la pell té aquella...
2: L'estómac, com se't tanca l'estómac de cop.
1: Aquella memòria. Bueno, vaig pensar poder parar, poder callar, no sé què. Va ser allò... Un racó de pensar XXL, eh? XXL, perquè va ser com... Vaig tenir aquell moment d'engaixa. I les setmanes de merda passen. Jo crec que és una cosa que la tenim tot clar. I la tristor de l'adeu del veí, el referent darrere de la barra del meu bar de referència diària, en Quique, del racó, em reafirma que tot és molt efímer. Saps? Hòstia, el Quique el veia cada dia, el Quique et saludava, sortia amb la bandeja, netejava les taules, cobrava i estava atent del que passava. Suma-li que no hi som, fas un clic i et diuen que en Marcos Ordóñez tampoc hi és. Gran Marcos Ordóñez, gran periodista, sí, gran sí. Crític musical. I dius, vinga, endavant. De la merda en farem llavor. D'això tingueu-ho molt clar, eh? I ho farem servir perquè creixin lliris. Vale? Perquè ens farem grans i jo segur, però encara anirem al lliri la mà.
2: I que duri.
1: I que duri. I aquesta és una setmana de merda. S'hi posa un llacet, es guarda i es posa a dins.
2: S'empaqueta i
1: es posa
2: a la motxilla.
1: I a la motxilla. Però al final hem de poder-les expressar, sí, les setmanes
2: però
1: de merda.
2: Sí, però em preocupa que tu diguis que arran dels comentaris que se't van fer per un comentari teu a xarxes, tot això desemboqués en un petit i frustrant atac d'angoixa.
1: No, l'atac d'angoixa, si vols et faré un, et puc fer un escandall d'on ve, que porto un any sense parar. I si portes un any sense parar per mil coses...
2: Qualsevol petita cosa. Cosa
1: t'ho
2: detona,
1: no, eh? Jo crec que és un cúmul de tot. Una acumulació de tot. I potser va ser més perdre algú conegut,
2: veure
1: aquestes coses que t'acaba fent. Però són aquelles petites coses que van sumant, i lo del comentari de xarxes és fantàstic, perquè te n'adones com la gent té molt poca memòria. Zero memòria. També va ser el descans del Barça.
2: Havien de passar l'estona d'alguna manera,
1: exacte.
2: No?
1: Exacte. Vull dir que a vegades hi ha gent que obre la boca perquè ha de respirar.
2: El que passa és que últimament en aquesta casa hem tingut alguna experiència molt desagradable relacionada amb això, amb el haterisme, a les xarxes socials.
3: Sí, Marina.
2: El nostre company, l'Oriol Soler, li va fer arribar una de les famílies desnonades de Badalona el vídeo, un fragment d'un vídeo on es veia com els desnonaven just en el dia que es va enviar les alertes d'aquelles fortes pluges. Era una família amb un nadó, una dona en braços, que baixava les escales amb els agents de policia que l'estaven desnonant. Va ser ella mateixa qui va compartir amb nosaltres aquest fragment de vídeo i nosaltres el vam compartir a les xarxes perquè d'alguna manera et dona la imatge del que s'estava produint.
1: Periodisme, no? directe, que això em sembla fantàstic.
2: De la gravetat del que s'estava produint, no? Compartim aquest vídeo, òbviament, amb la cara del nadó pixelada, amb la cara dels agents pixelada també. La llau de comentaris racistes, la major part d'ells, cap a aquesta dona, des del desconeixement absolut, dient que era una dona que vivia d'ocupa quan no era així, era una dona que havia deixat de poder pagar el lloguer. És igual, la concatenació de missatges d'odi que hi va haver van fer que aquesta dona acabés contactant amb el nostre company, amb l'Oriol, i dient, sisplau, retireu aquest vídeo perquè no puc més, perquè estic amb això, amb crisi absoluta i permanent de tot això que estic rebent. Sobre... A més, afegit a la meva situació personal dramàtica que m'acaben de desnonar amb criatures.
1: És molt fort. És molt fort. I llavors arriba aquest punt, no? Això que vaig veure un documental aquest estiu sobre els judicis paral·lels. Un assassinat als Estats Units que aquest és l'assassí. I tothom es fa una condenació, aquest és l'assassí, i aquell pobre nano, la vida se li va a la merda.
3: Però no recordeu l'època, sobretot anys 80 i 90, quan hi havia manifestacions que van descobrir que hi havia manifestants professionals.
1: Home.
3: Hi havia persones que es manifestaven absolutament per totes les causes i el que feien era quedar-se al final i eren els protagonistes de tots els aldarulls.
2: Els agitadors.
3: Exacte, doncs hi ha agitadors professionals a les xarxes socials. Hi ha haters que no els importa la causa i aniran sempre en contra de totes les coses que puguin ser polèmiques, perquè l'única cosa que volen és que el seu nom surti o en alguna notícia,
2: i calar un discurs d'odi que fa molta
3: followers.
2: Por, Lorena. Clar, el que passa, Lorena, és que segura... Però ja no discurs d'odi, eh? A vegades simplement és vomitera.
1: Llavors, això,
2: el que
1: tu,
2: passa, Lorena...
1: Tu
2: això
1: va calar,
2: eh? Això va calar. El que passa és que la teoria ens la sabem molt bé. El que passa que tot depèn del teu estat d'ànim en aquell dia concret, en funció del que acabi rebent, no? Perquè un pot tenir la pell dura, però potser no la
1: jo no
2: té
1: la dura, tinc
2: dura permanentment.
1: Jo no la tinc dura, i sempre, des que he treballat amb aquests mitjans, les xarxes per mi són una eina brutal per descobrir coses, per estar seguint tot el dia gent que m'interessa, i llavors et trobes això. Un tio em va desitjar la mort una vegada a través de les xarxes.
3: A mi moltes vegades, eh?
1: Bueno, pues s'ha de tenir un bon advocat, eh?
2: Miqui Puig, dos punts, jo no la tinc dura, eh?
1: Sí,
2: em penso que el clip avui...
1: Ja tenim. És que l'està buscant sempre.
2: El
1: i
2: clip avui que... serà aquest.
3: Ah, és que és broma.
2: Seguim, Núria.
3: Doncs em va molt bé la reflexió del Miqui per preguntar-te, Miqui, amb això dels dies de merda. Què tal, Miqui?
1: Normal.
3: D'acord, perfecte. Estàs en el punt mig. Ho dic perquè jo el que he reflexionat avui és com saludem a les persones i aquests precisos instants curts que dius és que no sé què dir. Avui m'acaba de passar el que avui vinc a explicar la secció amb el forner d'aquí, del carrer Pau Clarís, que li he dit, què tal? I diu, mira, Núria, si vols anem a fer un gin tònic, però ara mateix no em facis respondre.
2: D'acord, si us plau, absolutament
3: d'acord. No ha dit el forner, que és meravellós.
2: Perquè a més ens surt automàtic, sí, és sí, la inèrcia de preguntar el què tal, però en realitat tu no estàs esperant la resposta a la major part del temps.
3: Sí. En francès és se va i és...
2: Se va bien, no?
3: Sí. Llavors, sí. Bé, què vols que et digui? A veure, em poso aquí a xerrar de la meva vida?
2: Quanta estona tens, no?
3: Sí. Vols seure en un banc?
1: El gin tònic m'ha encantat a les 9 del matí.
3: El del gin tònic. M'ha dit, com que no tindrem temps, doncs deixem-ho. Però si vols, quedem per fer un gin tònic. I l'altre dia, també de tornada de deixar el nen a l'escola, em vaig trobar una mare i un pare de la mateixa nena de forma correlativa. A la primera li vaig dir adéu i em va respondre amb un bon dia. I al segon, el pare, jo ja vaig adaptar-me i li vaig dir, ostres, bon dia, són les 9, però aleshores ell em va dir adéu. Clar, és un hola i adéu perquè et veus en un microsegon, no t'atures, i aleshores dir adéu, si al moment són les 9 del matí és massa brusc, però dir bon dia sembla que et vulguis enrotllar amb la persona. Dius, no, tranquil.
1: Ah, sí?
3: No, va, clar, quan dius bon dia, dius, bueno, va, a veure quina segona frase em diu, la xapes. M'entens?
1: No,
3: llavors,
1: dels...
3: no saps què
2: saps
3: dir.
2: Per què? Perquè el bon dia... Bon dia, acaba cap amunt. No, sí. Acaba cap amunt.
1: Bon dia,
2: vol dir que després d'allò hi ha d'haver un tancament. En canvi, l'adeu,
3: clar,
2: adeu, acaba cap a baix.
3: Ja està. Sí, soc educat, però no m'enrotllaré.
2: És conclusiu.
1: I jo faig servir una altra cosa, que és el cop de cap.
2: Ei.
3: Ah, sí. Sí,
1: jo crec que el cop de cap
3: sí,
1: és una
3: moment
1: mica...
3: Moment colom.
1: Saps?
2: Cop de cap amb somriure, sisplau.
1: Home, sisplau.
3: Sí, perquè si no sembla que vagis a estomacar.
1: Sí, però cop de cap. Perquè jo tinc ara una teoria que, com que veig tants true crimes, i això és una putada... Què va fer? A mi em va saludar, va passar per aquí...
2: Sempre Àsia, saludava.
1: Sempre saludava. No, el saludar per el recorregut, per les últimes persones que vas veure.
2: Uau.
1: Oh, uau, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Pensi,
2: sí.
1: Pensi. Uh-huh. És una cosa que s'ha de fer. Però estic d'acord amb tu. Que com, jo va haver-hi una època que em deien com estàs, gras. I aquí ja no pots, no? Ja pots anar més enllà.
3: Clar, però
1: no
3: hi ha uns formalismes
1: que,
3: establerts
1: que
3: els hem de mantenir, però també és veritat que no allargar-los. A partir d'aquí, l'art de com vas pel carrer i una cosa que potser havies de fer en 5 minuts acaba sent en 30, perquè vas saludant a coneguts i d'entre totes les salutacions, rotllo Bella i la Bèstia, bonjour, bonjour, en algun al final t'atures perquè penses, no pots deixar-lo allà clavat com un pal amb màxim una onomatopeia. I a mi l'art de saludar m'agrada, però és veritat que el maleït mòbil ens ha donat armes per evitar-ho. Jo fins ara utilitzava el recurs, si no saludava, és que no porto ulleres i sóc cega, ara directament baixo el cap, miro una pantalla en blanc i aquí no ha passat res.
2: Heu fet servir alguna
3: ghosting
2: vegada
3: salutació?
2: aquest sí. Recurs de fer veure que esteu parlant per telèfon,
3: home,
2: per evitar parlar amb algú?
1: I t'han trucat?
3: No, i en pantalla no, negra,
2: pregunto.
3: Tu veus malament.
2: Que llavors et delata,
1: no, jo no ho he fet. Jo directament, com que tinc fama de bord, miro cap a l'altre cantó, ja està.
4: Això ho va inventar l'Anna Obregón, que ho sapigueu. Sí? És una tàctica que va inventar ella.
1: Que gran.
4: De veritat, eh? O sigui, televisivament, quan els reporters anaven a veure-la per obtenir declaracions, sobretot als aeroports o sortint de casa seva, ella va ser la primera que es va inventar que anava parlant per telèfon per no atendre els reporters. Perquè a més recordo que es van fer fins i tot vídeos dient, mira quina tàctica més original fa servir aquesta dona per no haver de respondre a les preguntes. I jo sí, he de dir que sí, i ho faig moltes vegades als taxis. Jo agafo molts de taxis cada dia.
3: A mi m'agrada enrotllar-me amb els taxistes.
4: Doncs jo, hi ha alguns que sí.
2: Núria Casas, 2 punts. No. A mi m'agrada enrotllar-me amb els taxistes.
1: Avui tot...
2: Miqui Puig, 2 punts. No, jo no la tinc dura.
4: Jo he de dir que agafo molts taxis i de vegades tinc moltes ganes de parlar. I a més és que tinc taxistes de confiança perquè, per exemple, cada dimarts em recull el mateix taxista, que es diu Jordi, a l'aeroport de Barcelona, i tinc algun altre taxista amb el que tinc ja una relació gairebé d'amistat, perquè n'agafo moltíssims, però de vegades hi ha alguns que em parlen de coses que us he de dir que no m'interessen en absolut.
3: Sí, però palpes la societat. Parlant amb un taxista,
4: palpes el
3: carrer.
4: T'he de dir que alguns fins i tot m'han parlat del seu divorci o que s'havien barallat amb la seva dona o que havien tingut algun problema fins i tot íntim. Hi ha alguns que traspassen les fronteres. Llavors jo el que faig és directament faig sonar el mòbil perquè hi ha una possibilitat que tu puguis fer sonar el mòbil i faig... Lo siento, discúlpeme. Llavors em quedo allà, telèfon en silenci, per si em truca en Miqui.
1: Això és molt perillós.
4: I faig, sí, ostres, que fort.
2: Aquesta és la versió pro, eh?
4: Què et sembla? És que jo, clar, he hagut de muntar-me una història i una realitat paral·lela.
1: I ja sabeu què faig quan em truquen telèfon d'aquests de, com es diu, de comercials? Corta, que és el telèfon de la droga. Corta.
3: No. Jo sempre dic que està morta. Quan pregunten per una persona, està morta.
1: Sí,
3: en fi, sí, és importantíssim...
4: Acaba de guanyar la Núria.
1: Sí, home, és mort.
3: Saps què passa? Que ja no saben què respondre'm. No ho sento, està morta.
1: Clar.
3: Ja no saben què respondre'm mai més. Ja
1: sí,
3: no em truquen.
1: Ja no truquen.
3: Llavors tinc el telèfon de Jerez, després de Càceres, després de Zaragoza, perquè tots els spams són d'alguna capital, de província. Sí. Però, per exemple, el de Jerez ja sap que estic morta.
2: Vas posant creuetes al mapa,
3: clar,
2: no?
3: Llavors ja tinc un mapa més esborrat.
1: A Jerez saben que Núria Casas falleció.
3: Ja està, allà, amb una capsa de fusta. En fi, que és importantíssim què dius quan saludes i com ho fas. I la utilització de la primera frase quan entrem en escena és que t'ho pot canviar absolutament tot. Una conversa de carrer, però també una presentació. Surs davant, allò, ara faig presentacions. Què dic? Hola, bon dia, benvinguts, però també li poso el benvingudes. Això també ens ho hem de preguntar. I fins i tot ja anem un pas enllà amb la televisió per repartir guerres entre estrelles. Escoltem aquesta setmana Jorge Javier Vázquez a Telecinco com dona el tret de sortir del seu programa per fotre una indirecta a l'Anna Rosa Quintana.
5: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi... las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana.
2: Toma.
5: Aquí estamos.
2: Indirecta, no? Directa total.
3: Brutalíssim. Aquí, deixeu-me recollir-ho només al guant perquè la Quintana li va contestar ahir.
6: Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
1: Toma.
3: Doncs ja està. Aquesta és la salutació que han utilitzat per fotre-se-la. Però acabem ja, i després del tema salutació, ja ens quedem només en el hola, bon dia o adeu, sinó
1: hola,
3: en
1: bon
3: la
1: dia.
3: Següent frase, que ve a continuació molt ràpidament, que si és un adeu perquè no quedi molt sec, podem dir que vagi bé, i una altra per allargar una miqueta més, que fa una mica més retro, és la família bé... o encara més retro, l'aparenta bé? Val? Aquestes són les dues frases, així a posteriori.
1: Ojo,
3: hola.
1: Ojo, i això ja no es pot fer. Com està la tal? Ens hem separat. Com està en fulanito?
2: Ja.
1: Em va deixar.
2: Clar.
1: Això no es pot fer.
3: Ja està.
1: Ja no es pot fer.
3: Ja està.
1: Llavors...
3: ni pel gos pots preguntar,
1: perquè,
3: Miqui.
1: Exacte, perquè,
3: no,
1: perquè
3: no,
1: llavors...
3: No,
4: la
3: gent...
4: Núria seria capaç de dir l'he matat.
1: És mort.
4: És mort perquè jo l'he assassinat.
3: I ara sí, una mica per tornar al principi, el que dèiem, i després què ens queda? El clàssic hola, què tal? Jo, que no m'amago, sí que l'ho dic, però clar, és un formalisme que saps que del hola, què tal, bé, i tu també, no passarà. trobaràs. Si volem ser més imaginatius, us porto per acabar un personatge que personalment em cau fatalíssim, que és Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya al Mundial, que els seus propis amics el saluden amb Lo Ferran, la frase que es va viralitzar per una seguidora que la porten a l'Hormiguero aquesta setmana, i aprofiten per entrevistar també el jugador en directe.
7: Yo me quería quedar tranquila con eso, ¿eh?
8: ¿Qué va? A mí pocas cosas me molestan en esta vida, o sea, yo hay que tomárselo con humor todo en esta vida y creo que ha sido muy divertido. La gente que yo creo que también ha disfrutado con el audio, no solo yo, y creo que esto, no solo ahora, yo creo que va a ser recordado también.
7: Yo tengo una pregunta para hacerle.
8: Por favor.
7: ¿Cómo lo viviste tú en el vestuario? Porque me genera muchísima curiosidad cómo fue...
8: Es que el tema ya no es que fuese en el vestuario en ese momento, es que ya me ha perseguido al Barça en aquel momento, al PSG, a todos lados. Entonces, ahora en vez de saludarme como mi nombre, es Ferran. Entonces yo creo que sobra el O y mi nombre es solo Ferran, pero...
7: Bueno, lo iremos cambiando.
8: No, pero muy bien, la verdad que súper bien y me ha hecho mucha gracia, la verdad.
2: Doncs molt bé, la veritat. Però és veritat que l'exclamació també et dona la idea de la il·lusió que li fa l'altre veure, no?
3: Sí.
2: Ostres! Quan hi ha un ostres, normalment, previ, normalment és que darrere hi ha il·lusió.
1: Hombre!
3: O posar-te les mans al cap, no? Allà al front. Ostres, aquí ens hem trobat ara. Però és veritat que aquest home ja ha creat un registre personal de salutació. Jo crec que això, pocs o poc diem.
4: La hipocresia als passadissos de segons quin canal de televisió també seria per parlar-ne, sobretot perquè a Madrid em sap molt de greu parlar així, perquè, però també està bé perquè com sóc de fora, a mi m'ho perdonen. Allà tothom es diu t'estimo, els passadissos per saludar-se i per dir-se adéu. I jo flipo!
2: Però com que la gent es diu
4: que sí? Que a mi també em diuen que m'estimen i no m'estimen. T'ho puc assegurar perquè tinc proves que assegurarien el contrari.
1: Tinc proves, m'encanta. Sí. Ai, carinyo.
3: Però, Lorena, és que has posat la cirereta al tema, perquè jo he començat dient com ens saludem, però mai m'hagués imaginat que a Madrid, a quatre passes d'aquí, diguéssim t'estimo per saludar.
4: Tu t'imagines que per acomiadar-nos ens diguéssim te quiero, Núria. Te quiero, Miqui.
1: No. Perdona, acota bé el que ha dit. No a Madrid, als passadissos de la televisió.
4: Sí.
1: Farsa, dientes.
4: Però és veritat que allà tenen, a Madrid, tenen una mica més de facilitat per dir t'estimo. I a més a persones que gairebé no coneixen, perquè a mi gairebé no em coneixen. I em diuen, te quiero per acomiadar-me, cada setmana. Que jo vaig als dilluns i marxo als dimarts.
3: És la banalització absoluta d'una paraula tabú per mi.
2: Potser diuen te quiero.
1: Com?
2: Espera, que potser diuen te quiero
1: sí,
2: però... i després diuen matar.
1: Te quiero. Una cosa, que acabo de recollir...
3: Sí. És que la Lorena obre subsecions de la meva i és boníssim. Però, els taxistes i el t'estimo.
1: No, però has sentit el que ha dit aquesta psicòpata?
2: Sí, que és una paraula tabú, el t'estimo.
3: Home, per mi és banalitzar una paraula no tabú, sinó d'un àmbit tan reduït que ho dic, que clar, em sembla molt bèstia, no sé, posar-la en el fast food d'un passadís a Madrid.
4: Exacte, compta les persones que realment t'estimes a la teva vida. Molt... Potser sí. t'hi caben els dits d'una mà. Com a molt, si tens una vida social molt ampla i estimes molt els teus amics, poden... No,
2: però això és molt subjectiu, eh?
4: Poden encabir-se en dues mans.
2: Jo estimo més persones.
4: Però a veure,
2: clar,
4: com per dir-li t'estimo...
2: Com per verbalitzar-li, potser no tantes.
1: Jo estimo molts amics. Jo amb això sí que ho soc.
2: Però ho verbalitzes?
1: Sí, faig servir molt...
3: Jo no desitjo la mort a ningú, però estimar...
1: Exacte.
3: Home, estimar, Marina...
2: M'agrada la gradació, que si no és tanta, li pots dir això. Mira,
1: sí, però...
3: apreciar molta.
2: T'aprecio tant que no et desitjo la mort.
3: Aprecia sí,
2: és un nou gènere.
4: Parlar per telèfon també val, perquè moltes vegades, segons amb qui parles per telèfon, tu t'has acomiadat moltes vegades dient t'estimo?
1: Per telèfon no.
4: Veus?
2: Mira, doncs jo et diria el contrari, que és més fàcil dir t'estimo per telèfon que en persona.
1: Però a mi no. Jo quan dic t'estimo hi ha gradacions, com vos dieu. La gradació íntima del t'estimo amb el to, amb el fet on estàs, és un... Però si tu veus un amic aquí fa dies que no veus, amb el que hi ha hagut una tarda d'aquelles de merda, on al final et despedeixes amb un t'estimo, és bonic.
2: Em costa molt dir-ho, a mi.
1: Vale, genial.
4: I a mi també.
1: Jo sóc dels que em costa dir-ho. Però quan amb algú hi ha un rotllo molt important, i per què no puc dir t'estimo un tio? que no hi tinc cap mena de relació.
2: Absolutament.
1: Sí, sí, però sí, és sí. que a vegades el t'estimo sembla que només el pots dir a la teva parella.
4: Doncs
1: no?
4: Això, que sapigueu que és un tema absolutament geogràfic
1: sí,
4: i de distància quilomètrica, perquè a d'altres comunitats autònomes el t'estimo surt més fàcil.
1: Sí.
4: O el senten més fàcil. O és més fàcil enganyar.
2: No ho sé, Lorena, ens han fotut diferents.
4: Són més falsos. Us asseguro,
1: home, tu, ja,
4: us asseguro que jo...
1: Tu ets molt frèstega.
4: No, la reina
1: de Noruega no pot dir t'estimo en qualsevol
4: però
1: moment.
4: Però que a mi em passa igual que la Núria i tinc sang asturiana, que potser no...
2: Sí,
4: si és
2: jo
4: un
2: també
4: tema de
2: tinc
4: catalanó,
2: sang suriana, vull
4: doncs
2: dir.
4: Doncs si és un tema de catalanó...
2: Ocho apellidos vascos no els tinc,
4: exacte,
2: eh?
4: Exacte, però si és un tema de catalanó que moltes vegades ens diuen que els catalans som freds,
1: sí,
4: no? I que som una mica secs, que som una mica pa dentro, doncs no, que és que hi ha d'altres comunitats autònomes, i potser a Catalunya també n'hi ha algun cas, eh? Però que ja tu comences una relació amb algú professional i al cap d'una setmana
1: ja
4: s'acomiaden de tu dient te quiero.
2: Promiscus el te quiero, vaja. Doncs aquí ho tenim. Escolta, jo, clar, és que m'agradava molt la paraula te quiero i ara potser li fotré una mica d'aigua al vi, però només voldria acabar amb una darrera tipologia de salutació. Aquella que està a la frontera ja de la incomoditat, que sembla amable però que t'acaben fotent molta mandra, o directament t'estan envaint el teu espai personal. 10 segons només de la infàmia de reporter que és Víctor Quiles quan persegueix a una de les filles de Zapatero i així la saluda.
9: Hola, Alba, ¿qué tal estás? Oye, te queríamos preguntar cómo está llevando la imputación hoy de ti y de tu hermana por liderar una organización.
10: Y no quiero que me persigas, gracias.
9: No, no te estoy persiguiendo.
2: Doncs ja està. Persona. El que tal estàs?
11: Ara que ha tret l'acreditació definitivament del Congrés.
2: Correcte, que depèn del context, quin mal fa.
11: Sí. Un minut i la Lorena Vázquez ens explica què li ha fet pensar aquests últims dies.
12: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
13: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
15: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Karaoke, Tomi.
17: ¿Dónde? ¿Dónde firmo para que te roben tus caricias? ¿No?
2: Mítala, ¿eh?
11: Maravillós.
2: Mira la morta, mira la morta com canta.
1: Però quan hem d'anar a un karaoke ja...
2: Got talent.
4: Aquí crec que som tots bastant, de karaoke.
1: Jo no, jo sí, jo de fumar. A mi els karaokes m'agraden quan es fumava.
4: En sèrio?
1: Home, jo soc professional, jo no puc fer karaoke.
4: Però mira, això em fa ràbia, perquè després que els que cantem malament no podem anar a cantar amb gent que canta bé.
1: Els karaoke s'han de fer servir per fer això. El que no pot ser els professionals del karaoke. Al meu poble hi havia un karaoke bueno, que hi havia un tio que fotia coses i que Nino Bravo, tot el que era més amunt.
2: Una ràbia, la gent sí, que va als karaokes a cantar bé.
1: Totalment.
2: Fora.
1: És igual que com les cançons d'aniversari s'han de cantar desafinades.
2: Són un gènere,
4: i descompensades.
2: No?
4: En el dia sí. Feliz de tu dia.
1: I
4: què passa si et penses que cantes bé i resulta que no cantes bé? No passa res,
2: que passa
4: no?
1: Que passa absolutament res. No,
4: això és el que mola.
1: No passa res. Amb aquest entorn. El problema és quan aquests volen ser professionals.
2: Com poses un escenari.
4: Jo quan vaig al karaoke, no et pensis que canto cumpleaños feliz. Jo me'n vaig i canto com una ola.
2: I jo pimpinela.
4: La gata bajo la lluvia. O sigui, jo vaig a tope.
2: Si voleu, la setmana que ve fem mitja hora de karaoke.
4: Ai,
2: només a la vostra
4: alegria.
2: Secció.
1: Tu ets una folclòrica que ho portes a dins.
4: A dins, a dins.
2: Escolta'm, la Leire Martínez. Sí. T'ha fet pensar la Leire Martínez aquests dies?
4: Sí, perquè ja saps que el meu racó de pensar normalment està relacionat amb les celebrities del nostre país i a nivell internacional.
1: Pots tornar a dir celebrities?
4: Celebrities.
1: Vaya xerrazo.
4: Escolta'm una cosa. He pensat en la Leire, però és ella la que m'ha fet pensar en ella, eh? Perquè ha protagonitzat aquesta setmana una campanya publicitària d'una maquineta de depilar que fa servir làser, perquè ara les maquinetes de depilar fan servir làser.
2: No, home, que, ja m'ho espero que hagin evolucionat
4: que
2: una mica.
4: Comprar?
2: Perquè, escolta, no, la Epilady aquell, no sé, vaja,
4: això
2: jo recordo els dolors de l'adolescència.
4: Sí, però que et pots comprar un làser per tenir a casa. Jo,
10: però això vol dir
4: això
10: que,
4: no
10: que aleshores aquesta maquineta, un cop l'has fet a servir, ja no cal, perquè amb el làser t'arrenca...
4: Sí, però clar, és un làser per estar per casa, eh? Llavors jo crec que potser debilita una miqueta el pèl, però jo no m'hi refiaria gaire.
2: No pots enfrontar-te a Darth Vader.
1: No intente hacerlo en su casa, que deien, eh?
4: Doncs aquesta campanya publicitària, si no l'heu vista, és un anunci on veiem a Leire Martínez, excomponent de l'Oreja de Van Gogh, simulant un disc que havia protagonitzat Amaia Montero per l'Oreja de Van Gogh, que se la veu dormint amb un coixí blanc impolut. No sé si la recordeu.
10: I tant, lo que te conté mentre te hacías la dormida. Era el nom del disc.
4: Exactament. Ell porta aquest disc.
1: Quin número tenies de club de fans de l'Oreja de Van Gogh?
10: Alu, i el Sant Jordi estaré allà.
1: Molt bé.
4: Doncs aquest disc potser és el disc que més ha passat a la història, no?, de l'Amaia Montero. I Leire ha fet simulat aquesta fotografia exactament igual per fer aquest anunci. Llavors, la meva pregunta és, Leire Martínez s'està empoderant amb aquest tipus de campanyes i recordant gairebé cada dia el seu passat a l'Oreja de Van Gogh, o acaba de convertir un conflicte personal en un negoci? Perquè recordem també que ha protagonitzat alguna entrevista i fins i tot una mena de documental parlant de la seva experiència amb el grup.
2: Pot ser una cosa i l'altra? Pot ser que hagi fet les dues coses?
4: Podria ser. Per això poso aquesta pregunta sobre de la taula.
10: Ara, Lorena, els dos s'alimenten de les hòsties...
4: Mútues,
10: perquè l'Oreja de Van Gogh també, en l'últim festival que s'ha presentat, han parlat molt malament de la Leire Martínez sense anomenar-la.
4: Sí.
10: I ella, doncs, aprofita un anunci...
1: A la roda de premsa?
10: Sí. Aprofita un anunci...
4: Sense dir el seu nom, però evidentment amb
10: però
4: crítiques...
10: Però l'han posat de volta i mitja.
4: Entre línies.
2: A Lleida també volen prohibir el burca sense dir-li burca.
4: El problema també és l'eslògan d'aquesta campanya de la Leire.
1: Friso!
4: No, l'eslògan és quan comences a anar per lliure, tot millora. O sigui que la campanya juga fins i tot amb elements visuals vinculats a la història del grup, però també amb l'eslògan.
2: A veure.
18: Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibe resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre.
1: ¿De
18: qué os pensabais que estaba hablando? Y es que ir por libre con la luz pulsada de Brown es decir adiós al dolor de la cera, a tener que pasarte la cuchilla cada 3 días o a pedir citas previas.
1: El publicista aquest és un puto geni.
10: Sí, però a veure, aquí el mateix és que la van llançar, que diu que ell es llança com per pròpia voluntat. Van agafar i el que se'n diu patadeta al cul li van donar.
1: Clar, però
4: evidentment suposo que la campanya publicitària, si ella expliqués em van fer fora, no funcionaria igual.
1: I s'aprofita
4: que potser algun no ho sap i mira, ens acaba de colar.
1: Aquí a mi el que em falta és com els raperos, que es facin cançons a favor i en contra.
4: Per llançar bifs.
1: Els famosos bifs que comencen a Jamaica quan això ho feien en directe. A Jamaica es feien els sound systems, que es deien, posaven els dubplays on la gent anava a ballar i l'MC deia el sound system d'aquell és una merda i aquí és on està millor, el cantant aquell és una merda i tal i que qual.
4: Ahir Amaia Montero va canviar part de la cançó, una de més de les cançons de l'època de Leire Martínez, precisament creu tothom per donar-li una resposta a Leire, perquè en un moment donat canvia una frase i en comptes de dir espero que pronto acabe, va dir que acabe ja. Llavors tothom creu que aquesta frase en realitat va dirigida a Leire Martínez perquè acabi ja aquesta campanya en contra del que molts creuen està fent en contra de Maya Montero, que jo no ho crec en absolut, perquè de fet Leire Martínez ha expressat en diferents rodades de premsa i diferents entrevistes que per ella el seu somni professional, un dels seus somnis professionals, seria que acabés aquesta polèmica amb un concert amb la Leire i la Maya Montero juntes. O sigui, ella es veu en un escenari amb Amaya Montero, no amb l'oreja de Van Gogh, eh? Que ja li agradaria cantar amb Amaya Montero.
1: Però aquí, aquesta discussió jo crec que l'he sentida amb els que enteneu de l'oreja de Van Gogh, que hi ha un moment que ella també es podria negar a Amaya a cantar les cançons de l'altre. Sí. Però aquí ja entrem en aquells conflictes de que els compositors de les cançons és tot el grup, i aquí deixes de generar diners, tal. Aquí
4: juraria ja no... que la Leire Martínez no va composar cap cançó.
10: No, no va composar cap,
1: però per deia,
4: crec
1: però...
4: que no li van donar ni tan sols opcions perquè la tractaven com una treballadora. O sigui, en realitat era una treballadora que treballava per una empresa, l'empresa era l'oreja de Van Gogh.
10: I ella va agradar de Factor X, quan es va presentar com a concursant.
4: I ella el que feia era cantar sense poder prendre partit de totes les decisions també grupals.
10: De totes maneres, bueno, molt ràpid, però és molt diferent el relat mediàtic que s'està construint entorn la victimització de les dues cantants a la realitat que potser no coneixem i és molt diferent. Perquè tu parles amb la gent de Donòstia, que al final els tenen molt a prop, tant els cantants com a les dues cantants com els músics, i t'expliquen allò, coses molt greus de l'actitud de Leire Martínez, per exemple.
4: Mm-hmm.
1: Sí, però això es diu...
10: I això... Però, sí. El relat públic sembla que sigui la víctima.
11: Sí, però la pregunta
10: la
11: és amb quin grau de coneixement, fins a on?
10: Perquè per això mateix.
4: Els diners
10: ja ens agrada.
4: Això ens passa amb totes les polèmiques, eh? Però tornant a la reflexió amb la que hem de pensar, jo crec que hauríem de posar sobre la taula si hem convertit el despit i una ruptura, per exemple, molt mediàtica, com podria ser la de l'oreja de Van Gogh amb Leire, o hem convertit els conflictes personals en una eina de màrqueting, per exemple. Per

0: que Shakira, per exemple, Shakira va fer un disc parlant de la seva ruptura sentimental i va convertir un conflicte íntim i personal en una de les eines de màrqueting. Jo crec que, Miqui, tu sabràs millor que jo, però s'havia fet una cosa similar a la història,
1: a la música? A la música, sí. Comença amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan, que és d'una ruptura, els Rumors de Fleetwood Mac, que estan separats entre ells, les cançons totes parlen d'això.
0: Però tot Romina el disc parla d'això, eh?
1: The Winners Take It All, dels Ava, de què va. El que passa que ho has dit molt bé, i tornem al de la setmana passada. Eina de màrqueting. Abans són discos que parlen d'això, que funcionen perquè les cançons són molt bones, i el que deies tu de aquesta noia colombiana és eina de màrqueting. I ho has dit molt bé, perquè aquí ja hi entra un moment en què la música es converteix més enllà que la música, que ja hi ha peers, empreses de relacions públiques.
2: Al final, el desamor,
1: no?
2: Històricament, ara deia el Miqui, ha estat la gran, o el gran motor o la gran font d'inspiració de qualsevol artista.
0: Tant com ha fet Shakira, que fins i tot ha convertit la campanya publicitària d'aquest disc
2: és que jo
0: en
2: crec que,
0: un crit.
2: Saps,
0: no?
2: Quina crec que és la diferència? Que la parella amb qui havia trencat era coneguda.
1: Exacte. Sí.
2: Per mi aquest és el gran factor diferencial. Igual que amb la Leire. Amb la Leire hi ha una malla o hi ha una oreja de Van Gogh. És que no sé, amb Paquita, la del barrio, no saps qui és la rata.
0: Exacte.
2: De dos pates. No?
0: Sí, sí.
2: Llavors, això ho fa amable, perquè cadascú aquí li posa la persona X que vulgui.
0: Amb quin equip
2: vas? El que genera conflicte és quan a l'altra persona és reconeguda. És un VIP que tu et pot generar més o menys simpatia. No?
1: I quin VIP?
0: Al final saps què penso? Que també són persones i que potser dedicar-li tant de temps, no, a fer campanyes o a fer discos i tal, això t'ajuda a passar pàgina?
1: No,
0: o realment,
1: no.
2: Segur que no.
1: No? Jo crec que no.
0: O realment recrear una i una altra vegada aquest trauma?
3: Jo crec que no. Jo vaig escriure un llibre sobre el meu ex, que fins i tot me'l va publicar Planeta, i sincerament em va ajudar molt.
1: Et va ajudar?
3: Sí, i el dia de la presentació va venir i li vaig dir, et dedico el llibre. Toma.
1: Ah, i no ho sabia.
3: No, va flipar bastant perquè el deixava de volta i mitja, però...
0: I va venir a la presentació. Sí. Això sí que és un cop...
1: Perdó,
0: Això sí que és un cop que no esperava.
1: Acabes de perdre la Thatcher, la Thatcher és ella. Acabes de perdre la Thatcher. A la Thatcher l'anirem regalant aquest any.
0: No.
1: O sigui, això és tenir-los molt ben posats, eh?
3: Bueno, però per mi ha sent molt terapèutic.
2: Però va venir perquè l'havies convidat?
3: Perquè indirectament ell forma part d'un grup de música conegudet aquí a Catalunya, i llavors cada capítol tenia una música que m'inspirava aquell capítol, i ell va participar en una cançó, i després quan el va llegir va dir, ostres, no sabia que anava de mi.
0: Si ho arriba a saber, potser hagués funcionat d'una altra manera, no? El tema de la música, els capítols, vamos, que no t'haguessin donat permís per fer servir cap cançó.
2: Lorena, els tres titulars del cor avui.
0: Mira, primer, relacionat amb Shakira, precisament, que estàvem parlant d'ella. No sé si sabeu que les xarxes socials, Miqui, estan posant a parir a la teva amiga colombiana,
1: sí, eh?
0: Perquè creuen moltes de les persones que han assistit a aquests concerts que fa servir playback. I hi ha fins i tot vídeos que corren per les xarxes per assegurar que
2: no
0: això
2: és creure.
0: Absolutament cert. A veure, hem d'explicar que ella, com és també una gran ballarina, no? Les coreografies de vegades són tan exigents que suposo que és molt difícil arribar segons quines notes, no?
1: Perquè
0: i tot això, no?
1: Madonna, Dua Lipa, gairebé tothom porta pistes pregravades perquè, com molt bé ens dir, en aquest moment en el que tu, aviam, el diafragma es mou. I si cantes amb el diafragma i el diafragma l'estàs fent servir per moure't i per ballar...
0: Però mai... cantes per sobre, no? Suposo.
1: Sí, clar.
2: Però... La Rihanna embarassada a la Super Bowl...
1: Exacte.
2: No sé jo com devia aguantar l'aire.
0: Hi ha moments que sí que canta. Hem de dir que hi ha moments que sí que canta i que està absolutament provat que canta ella.
3: Home, amb la Laura Pausini l'altre dia era en directe.
0: Sí. I hi ha moltes parts del concert que són en directe. Però és veritat que hi ha moments que està ballant que ja et dic, com us deia, coreografies superexigents, que jo crec que és necessari, però està rebent moltíssimes crítiques.
2: Perdoneu, és que em fa riure perquè la casa s'ha posat en posició Maria Teresa Campos,
1: sí.
2: Perquè, si la recordeu,
1: quan
2: els braços creuats
1: la Pausini canta en directe,
2: per sota del pitram.
1: Al final, això és un espectacle, i dintre d'un espectacle tu has de veure, però al final, mira que m'acabes de posar en bandeja perquè pugui parar-la amb el pit i baixar-la i començar, començar a jugar. Això també són haters professionals que canta en playback. Comencem a veure on està. Jo, si vaig a veure Shakira, no vull que em canti una òpera, una àrea, no vull que tal, vull veure un conjunt, i si el conjunt d'aquell espectacle exigeix que en alguns moments les pistes vagin
0: prenent,
1: jo crec que no, que
0: també ha rebut crítiques perquè diuen que ha copiat una mica el show de Rosalia i el de Bad Bunny, o sigui que Déu-n'hi-do.

0: Està fent cares, la Casas, encara,
1: és que la Rosalía i el Bad Bunny, com t'ho dic, no existien quan la Shakira anava amb bolquers. Què s'ha de copiar?
2: No, i bueno, i si voleu, comencem un dia a fer llista, Klaus Nomi, Grey Jones, tal i qual. Al final ningú...
1: Ara el Bad Bunny i la Rosalía, han descobert la sopa d'all.
2: Ningú ha inventat res. Al final, si mirem, tot és un reciclatge. Que li tenen ganes a aquesta pobra noia? Doncs pot ser que te li tinguin ganes, oi?
3: Shakira, dos...
4: Dos, que sapigueu que ahir va sortir un dels llibres que jo crec que serà més polèmics de l'any, llibre escrit per el germà de Lady Di, el senyor Charles Spencer. No sé si heu seguit una mica la història, però jo crec que Lady Di ens la podem apropiar perquè ja és una senyora absolutament universal.
2: És nostra.
4: És absolutament nostra, seria una mica catalana també.
2: Tu vas plorar el dia de l'enterro?
4: Jo no vaig plorar el dia de l'enterrament, però va ser un dels primers dies que jo vaig treballar per la premsa al cor i el recordo com un dia, per mi, dels més importants de la meva vida.
2: Jo, en un pis del carrer València.
4: Sí. Vas plorar?
2: Vaig plorar, va ser, ho vam veure per quan...
3: Per l'Elton John i el Candle in the Wind.
2: Va ser molt bonic. Era la princesa del poble. I recordeu...
4: No la Belén Esteban, no?
2: I recordeu qui li va fer una gran cançó, que l'heu de recuperar, que els Pet Shop Boys li van fer una cançó meravellosa.
4: Ah, sí, quina?
2: The Dreaming of a Queen, una cosa així.
4: Ah, que ja la busqué.
2: Que és una lletra que parla de com la Isabel mai va poder suportar que Diana fos molt més famosa i molt més del poble que ella.
4: Doncs mira, en aquest llibre s'expliquen moltíssimes coses. El llibre es diu Diana, My Sister, i ofereix un retrat superpersonal de la seva germana, però explica sobretot episodis inèdits de la seva vida. Atenció, un dels episodis que jo crec que crearà més polèmica. Assegura Charles Spencer que la seva germana va patir assetjament sexual per part del pare de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed.
2: És un dels episodis
4: més forts. Diuen que li va tocar fins i tot el culet en un moment i li va deixar una frase bastant crua, i és que li va dir, quan la va conèixer, a Egipte els pares proven primer. Uf. Com dient que volia mantenir relacions sexuals amb ella. I una altra cosa que també m'ha sorprès bastant en un dels capítols és que, segons explica Charles Spencer, la seva germana abans de morir li va dir que creia que es divorciaria ben aviat del seu marit, del que ara és el rei Charles, però no per la Camilla Parker Bowles, sinó perquè Diana, segons explica el seu germà, li va dir i li havia confessat que creia que el seu marit estava enamorat del que era el seu ajuda de càmera. Atenció, a mi això sí que no em quadra en absolut, perquè és veritat que Diana, a més, ho va explicar en diferents entrevistes públiques, que ella coneixia la relació que existia des de feia molts anys amb Camilla Parker Bowles.
2: Un dato que crec que podem compartir tot les quatre dues que estem aquí. Els morts no els hem de tocar, ni fer grups on el cantant és mort. I quan fas una cosa d'aquestes amb separacions tan bèsties, quan la persona aquesta ja és morta, és molt dur, perquè sempre queda aquell dubte.
4: Pensa que aviat fa, no? El seu fill, el Harry, està preparant per l'aniversari de la mort de la Diana, que fa 30 anys, flipeu.
2: Sí. Wow.
4: Està preparant un documental on està intentant parlar amb tota la seva família. Diuen que això podria ser, argumentaria la seva tornada al Regne Unit. Està preparant un documental sobre la seva mare.
3: Això 2027?
4: Sí. Està, de fet, està ja el seu germà, el germà de la Lady Di, el Charles Spencer, confirma aquesta informació i diu que el seu nebot li ha demanat ajuda per fer aquest documental, que per cert, en un altre capítol, Charles Spencer explica que no vol entrar amb la baralla entre els germans, però que sap que la seva mare no li agradaria en absolut aquesta distància.
3: Clar, també et dic una cosa, que si és el Harry qui s'encarrega d'aquest documental, de la mà del seu oncle, d'aquest germà de la Lady Di, una mica esbiaixat segurament serà en relació a la figura del rei Carles, no?
4: I de la seva àvia, i segurament del seu propi germà, que el que és l'hereu ara mateix de la corona.
0: Perdona, però una miqueta lleig que el Harry, després d'haver fracassat amb Netflix, ara busqui guanyar quartos amb la mort de sa mare, eh?
4: Porta buscant guanyar quartos.
0: D'acord.
4: Pobre,
0: escolta,
4: jo crec que des de que va néixer, eh?
0: Ja està, m'entens? No crearàs la Fox.
4: Doncs mira, no ha passat pàgina i jo crec que encara intenta reviure el trauma de la manera
3: potser sigui,
4: eh?
3: Potser si fes una cançó...
4: Doncs mira,
2: és
4: l'única cosa que els hi falta, perquè ha protagonitzat documentals a Netflix.
2: Aquest és el de la Megan, no?
4: Sí.
2: El petit
3: roig.
0: El que sortia disfressat per Carnestoltes de nazi.
2: Exactament.
4: No, m'han passat uns anys, eh? També
0: sí, era l'època tonta. Tothom ha tingut una època tonta.
4: Hem d'aprendre a perdonar els personatges, perquè de vegades tenen moments complicats, Núria. I després, tercera notícia de la setmana, avui en portada de totes les revistes, menys de la revista Hola.
2: Per què?
4: Doncs mira, la revista Hola, perquè ha apostat per un altre casament, que s'ha casat també la filla de Paz Padilla, l'Anna Padilla, que és una influencer molt coneguda, que tu no coneixeràs, ni jo tampoc, però es veu que és molt coneguda. i Hola li dedica la portada, però la resta de portades parlen del casament del fill del president de Planeta i Antena 3, que és el senyor Cragueras. S'ha casat el Guillermo Cragueras, fill de president de Planeta, amb la Natàlia Pujol a la Costa Brava, per posar una mica de catalanó a la secció. S'han casat aquest cap de setmana a Palafrugell, en una masia espectacular, i un casament ple d'estrelles mediàtiques com Susana
1: Pujol, Rizzo, de família també empresarial metal·lúrgica.
4: Sí, Xavier Pujol,
2: tu,
4: sí, però, sí, és el pare.
2: Que curiós cola que havia sigut la nostra referència, el nostre bastió, sí. Canviï quelcom tan català, sí. I tant d'això per la filla de Paz Padilla, no?
4: Hem de dir que la revista Lectures ha apostat sempre més pel poble català, sí. Més que la revista Hola, però sí que és cert que la revista Hola està intentant modernitzar-se i potser ha pensat, mira, no li dono publicitat a un grup editorial que no té res a veure amb nosaltres, parlo d'una influencer i Paz Padilla a Andalusia ven molt. Llavors les revistes ara no estan passant pel seu millor moment.
2: Clar,
4: i hauran d'apostar també per vendre números perquè ara mateix hi ha una crisi brutal.
2: Com aprenc?
4: Escolta'm una cosa, 700 convidats, no vas estar convidat tu?
2: No.
4: Núria, tu tampoc?
1: No, no.
4: A mi
1: I
4: tampoc.
1: Això Planeta, no
3: i això que Planeta li va publicar un llibre.
4: I que jo, treballo, i que jo treballo en Tele 3 cada setmana. Segurament en aquell casament es va dir te quiero molta gent.
2: Vaya,
3: sabeu on us seguirem? Us seguirem convidant aquí, perquè aquí sí que us estimem.
2: Ho sabem.
3: Acabarem inspirats amb tu.
2: Què vol dir inspirats amb mi? Meravellosa. The Dreaming of a Queen, oi? The Dreaming of a Queen.
3: The Dreaming of a Queen és la cançó que va dedicar a Pet Shop Boys, a la Lady Di, quan va morir.
2: I la tocaven en directe, i quan la tocaven en directe se m'acaba de posar la pell de gallina, posaven les imatges de l'enterrament.
3: Ho dic perquè és interessant, perquè tots ens quedem amb l'Elton John i el Candelín d'avui, sí, però una mica de varietat i està bé. Sí. Gràcies, guapos, us estimo.
2: A la setmana que ve.
3: Adéu.
5: Rebobinem aquí, Catalunya.

0: de sortir d'aquest debat culinari que tenim cada dijous a aquesta hora, que ens porta, ens torna avui a l'escena d'una mítica pel·lícula que tots coneixeu.
1: Carlota preciosa, ¿qué hay de cenar?
2: Oh, le va a encantar la especialidad del chef, cangrejos rellenos.
3: ¡Súbalo! ¡Olvidé un cangrejo! ¡Sacabú! ¿Cómo es que yo pude olvidar cocinar este lindo ejemplar? ¡Lo relleno de pan! ¡No le duele! ¡Lo sé! ¡Ya que vivo, por suerte, no está! ¡Y la hora llegó de poner!
0: És el Sebastián, el cranc de la sirenita, escapant del cuiner francès del vaixell, que el vol posar en el plat de marisc. Arnau, Teje.
4: Sí, avui no sé si és bona o mala notícia que ara la que t'explicaré, per alguns segur que sí, per alguns altres que no, perquè crec que d'això precisament anirà el debat, però t'hem d'explicar que Galícia s'està quedant sense un dels seus tresors, que és el marisc.
0: Ah.
4: Està caient en picat per l'escalfament del mar.
5: Ho escoltàvem ahir a la ventana, que l'augment de temperatura del mar ha reduït dràsticament espècies com la cloïssa o l'escopinya. El 2015, fa 10 anys, se'n comercialitzaven gairebé 8.000 tones. El 2025... la xifra no va arribar a les 4.000, per tant, la meitat. Espècies com la cloïssa o l'escopinya han patit caigudes del 90% i del 80%.
4: Per la gent que li agrada el marisc és una putada, però hi ha un dels nostres chefs que, escolta, tampoc deixarà de dormir per les nits, perquè directament ens va dir: el marisc està sobrevalorat.
5: I per això aquest serà el debat d'avui, que canviarem la mecànica. Primer que es baragin i després minut de glòria.
0: Clar, com són els debats
5: electorals.
0: A l'uso. Qui és el que diu que el marisc està sobrevalorat?
6: Jo confesso, és a dir, ja sé que és una unpopular opinion, que diuen en anglès, que vol dir una opinió que em portarà molta cua, però jo considero que el marisc, disculpeu-me, està sobrevalorat precisament amb literalment la paraula. És massa car per al que és.
0: Ja. Jo tinc una persona propera que sempre diu: massa feina per tan poc premi, després. Que sempre, bueno, et quedes amb gana menjant marisc.
6: Massa feina de menjar, no de cuinar, perquè de cuinar no és res, però de menjar sí, perquè has d'estar... Jo me'n recordo com una tortura la primera vegada que em van convidar els meus sogres a dinar a casa seva, i com a gran festa em van fer un centollo,
5: un bou de mar, una cabra
7: de mar. M'encanta.
6: I vaig estar allà 3 hores rascant, amb una gana, que jo tenia 20 anys, i
0: clar,
6: el que volia eren uns espaguetis, per començar a frenar aquell ardor, aquella mena de bèstia que portava dintre, que era la gana, i on allà traient, rascant durant 20 minuts, perquè al final fa una muntanyeta de no res. Llavors, quan jo dic que està molt sobrevalorat, em refereixo literalment, i per altra, també socialment. Ja sé que estic fent ja el meu minut de glòria, però bueno, és igual, tot va barrejat. Socialment, per què? Perquè un dels seus valors és el preu, és l'exclusivitat. Si ara hi ha la meitat de marisc a Galícia, això provocarà encara més desig, o sigui, és com una cosa d'exclusivitat. I per tant, tu no menges marisc perquè t'entusiasmi, només perquè t'entusiasmi el seu gust. Jo dic que jo respecto molt la gent que menja sushi amb torrijas, vull dir, allà si se'ls fa una bola. Això no ens ficarem. Contra gustos no hi ha nada escrito, diuen en castellà, que és una dita molt ben feta. Però no, el mengen sobretot per ensenyar que el mengen. Ja acabo, perquè si no, això ja és el minut de glòria, perquè després què diré?
7: Yo es que te estaba escuchando y pienso... realmente la exclusividad ahora mismo con lo que viene del mar es prácticamente todo. Ya no hay los mismos jureles. Yo, por ejemplo, jurel, que es un producto muy poco valorado.
0: ¿Qué es un jurel?
7: Un jurel.
6: Surell, peix blau. Uh-huh. Una cosa extraordinariamente
7: buena. Exquisita. Yo compraba jureles de mig kilo, set cents, casi kilo. No existeixen mai.
6: Costa molt de trobar, això és veritat, perquè l'any passat volia fer unes receptes,
7: doncs,
6: i em van costar i vaig dir, deu ser avui, però si tu dius això és que...
7: Escolta, Ada,
6: crònic.
7: No te'n vagis per les rames.
6: Bueno,
7: per les
6: branques. Defensant, estic donant suport, tio.
7: Al final, l'argument de la manca de producte per fer un mes desitjat...
6: Aquí, és veritat.
7: Error.
6: És veritat.
7: Jo crec que no. Val? Crec que no, perquè estem fotuts. Una cosa que m'agrada és escoltar que la solució a que el marisc no desaparegui a Galícia està en les nostres mans. No és que s'acabi perquè estem collint molt, no. se acaba, porque tenemos un calentamiento climático, que hay una pandilla de borregos que niegan totalmente. Esto ya podríamos estar hablando horas. Pero está en nuestras manos conseguir que ese marisco vuelva a ser abundante.
0: ¿Vols dir?
7: Aviam, jo crec que sí.
0: Com, jo també estic a, frenant l'escalfament global.
6: No, estic en aquesta línia, perquè una manera d'aturar o de reduir l'escalfament global és una manera, una de les solucions, sí. N'hi ha moltes, però està en el nostre cistell. O sigui, tu, si omples amb producte de proximitat, tens molt menys impacte mediambiental. O sigui, generes... I, per tant, si tothom, en comptes d'esmorzar cada dia... esmorzar, dinar i sopar al Bocat, com has vist i coneixes, i hi ha gent que cada dia esmorza una torrada amb el Bocat, tal qual, doncs si en comptes d'això doncs, menges préssecs d'aquí, bueno, és a dir, yeah. No vull allargar-me, però és això, no? O sigui, tu el que poses en el teu cistell té un impacte directe i un impacte indirecte, que és la reducció de l'escalfament global, o sigui, del canvi climàtic. I tu dius, home, el meu préssec què farà? Però el préssec de tots, diguéssim, doncs genera un impacte.
7: Val. Una altra cosa important. La forma en la que se consume el marisco. Hay ciertos mariscos que congelados están impecables. ¿Qué conseguimos con eso? No hi haurà malbaratament alimentari, perquè es conserven molt més temps, el preu s'estabilitza...
0: Per exemple, ara, quins?
7: Les gambes.
6: La majoria,
7: Sí, tot el que són de...
6: Crustacis.
7: Sí, pot ser que els cloïsses, musclos, etcètera, no tant,
0: val?
7: Però sí, gambes, escamarlans, bogavantes, crancs...
0: O sigui, que no ens ha de fer mania això de comprar unes gambes congelades ni uns escamarlans congelats.
7: Si són bones, són bones. Si congeles merda, descongeles merda. Si congeles algú bo i lo fas bé, descongeles algú bo.
0: Ja. Yeah.
7: I això és una llei, i hi ha molts bons congelats a tot arreu. I això baixa el preu i es fa menys impossible. I també una altra cosa. Musclos! Parla'm dels musclos! Oh, musclos, no valen res, estan sobrevalorats. Això és marisc.
6: Ara. I estan aquí els del Delta, que són boníssims.
7: Doncs...
6: Bueno, escolta...
7: Estàs tirant pedres a sobre del
6: escolta,
7: teu...
6: Escolta, no hi ha res blanc i negre, no comencem
0: clar,
6: ara...
0: No som, aquí no som talibans.
6: Escolta,
0: no som
6: una talibans. Cosa, no. És que veiem, Pablo, bases de la història, del nostre debat.
7: Que ricos sí. Els músculs, més cabells.
6: Tot té fuites, tot té històries. Sí. A mi em vols fer posar els ulls com xirivites, allò que... Dóna'm unes gambes. És que em moro. Uns musclos, els trobo extraordinaris. No me'n menjaria cada dia, potser, però els trobo boníssims. I sobretot, encara més, perquè passen per mi, per la mirada de la proximitat, perquè aquí se'n fan molts.
7: Sí,
6: igual que se'n fan moltes ostres. Dóna'm unes ostres, em deixaràs blanc, em deixaràs així. Com...
0: Aquí se'n fan d'ostres?
6: Sí, al Delta de l'Ebre se'n fan boníssimes, a l'Ampolla, a Ametlla, boníssimes. Però... em dones unes ostres i jo em quedaré... Bueno, és com si m'hagués menjat qualsevol cosa. No.
0: I sobretot que hi ha per dinar, no? És que no em treu la gana.
7: Ella parla d'entipar-se.
0: És que no em treu la gana.
6: Perquè hem vingut aquí a debatre... Sí. I no,
0: em treu la gana el pa que suco, el suquet
7: doncs
0: que ha quedat de les gambes.
7: Doncs xurros amb callos. Si el que teniu és gana, xurros amb callos.
6: Tenim gana, per sort. La gana no la perdem, perquè la gana és la millor salsa, això d'entrada. Però després, dir-te una cosa. Com que això és un debat i hem vingut aquí a discutir-nos una mica, encara que ens estimem molt, El congelat, sí, és veritat. El congelat és extraordinari. Et facilita molt les coses. Evita el malbaratament alimentari, equilibra preus, democratitza el marisc i, a més, està congelat a alta mar i, per tant, manté totes les qualitats i el sabor. És millor un bon congelat que un mal fresc, això sempre. Val? Un fresc que ha voltat, que ha rondat, que fa dies, això és fatal. Sobretot parlant de marisc, que té una caducitat molt curta i una de... Vale. Però, clar, el congelat, amb l'excusa del congelat, et ve de més lluny el marisc. Perquè quants llamàntols canadencs hem menjat a la nostra vida?
7: Jo prefereixo això, si està congelat.
6: No, perquè si t'he parlat de que les coses de lluny perquè, no les volem...
7: No, hi ha un problema, és amb el fresc. El fresc ha de viatjar en avió, en sistemes de transport que són molt menys eficients que un vaixell amb tones i tones i tones i tones, que és molt menys malo que o portar si no hi ha aquí, jo entenc que es pot portar. El que no entenc és que és... Voy a hablar en castellano, porque
6: la Mercè
7: i tot, i tengo...
6: Se está posant molt
7: escolta,
6: crític,
7: escolta, escolta, vostè.
6: Parla en castellà.
7: Escolta, vostè. Que pepinos españoles y holandeses se crucen en la frontera en Francia. Eso sí que es un, eso sí que es un muy heavy.
6: Cogombras y tomacats chocan.
7: Nosotros nos comemos los holandeses y allí se comen los españoles. Bueno, ¿qué coño nos está pasando?
6: No, va. Lo pitjor del cas és que els holandesos es mengen els seus, ¿vale? I nosaltres enviem més amunt. O sigui, no hi ha un intercanvi. És veritat que els holandesos es mengen els nostres perquè tenen més bon gust. També.
7: Home, és que arriben a l'exclusivitat,
6: el preu arriba a Holanda. I els clients holandesos es mengen els tomàquets bons i a nosaltres ens envien les seves boles de billar.
7: Total, la bola 7.
6: Perquè ens hi deixem les dents i la il·lusió. Bueno, la qüestió és que podem tornar al marís? Perquè m'he despistat.
0: Tornem al marís, que estàvem parlant dels congelats. Jo afegeixo...
6: Un altre dia parlarem de tomàquets.
0: Ara anireu al minut d'or, però jo afegeixo un element aquí, que és que al final, i lliga amb el que comentàvem al principi, consumir peix i consumir peix bo s'ha convertit... al final és com poder tenir un pis últimament, que... impossible, no?
6: Mare llavors, meva, Marina, quin meló acabes d'obrir, perquè això no és veritat. No, això és demagògia pura. Perdona, és a tu que... Vaig a brellar, no, amb la Marina.
0: Clar, no, que està bé que et barallis a mi. Està bé que et barallis a mi, sobretot si és per portar-me la contrària amb una cosa que jo em trobo al mercat cada dia.
6: No, senyor. Et trobes preus altíssims de peixos que hem estandarditzat.
0: Ja.
6: D'un catàleg de peixos estàndard.
0: És perquè no sabem comprar peix.
6: No, perquè tenim por i perquè el peix d'aquí, petit, petit o gros, però que no...
7: De les pelaies...
6: El sorell, sí. Aquestes coses que es pesquen aquí.
7: Com es diu?
6: Les sardines,
7: la sarda,
6: jo què sé,
7: també,
6: igual, moltes... El peix limon...
7: El barat, mira quin nom, barat.
6: El barat, sí, cada vegada és més car, per això, però no. El peix, no, és veritat, però perquè nosaltres no deixem entrar, només deixem entrar una selecció de peixos. I, per tant, en el mercat ja només trobem aquest catàleg, perquè és el catàleg que compra el peixater, perquè el peixater també ha de comprar.
7: No, i és oferta demanda, també.
6: No és de barca el seu peix. O sigui, no és un pescador, és un peixater, i el peixater compra, i per tant només compra el que sap que vendrà.
7: Clar.
6: I si sap que el catàleg... I llavors s'està fent un cercle viciós que no trenquem.
7: El pescador...
6: És un peix que es mossega.
7: Com es diu pescador en català?
5: Pescador.
6: Pescador.
7: Pescador. El pescador... agafa el que li compra el peixater i el peixater ven el que li demana la gent.
0: Per això al final, és que recordo una conversa que teníem amb la Maria Nicolau fa molts mesos enrere, que parlant dels tomàquets, justament, i de la part activa que podem fer cadascun de nosaltres a l'hora d'anar a comprar, no? Si tu compres tomàquet quan no és època de tomàquets, al final te'ls seguiran portant i te'ls portaran donents.
7: Però també...
6: Però saps, la història és, perdona, és que qui té el poder de la clau del canvi som els consumidors. I això no ho sabem, ni ho exercim. El que passa és que ens domina la manca de temps, la mandra, el desconeixement, la por... Són diverses coses que també es conflueixen en aquest cistell per tal de que al final només hi càpiga i entri allò estàndard o allò que a nosaltres ens
7: recomporta. No, però això també jo no estic d'acord. És romantitzar el tema del menjar i la compra, perquè hi ha penya que no té diners per comprar. Directament, perquè està tot caríssim. És una autèntica locura. No se puede vivir en Barcelona porque hay unos pisos que valen la hostia. La gente llega a fin de mes así y acaban comprando en el supermercado pollo de mierda inflado con no se sabe qué porque lo pueden comprar a 6 euros el kilo. Porque un pollo decente lo tienen que pagar a 16. ¿Por qué? Porque es lo que vale. Y no les llega la pasta. Entonces, al final, también hay una parte aquí... Perdón, esto me he enfadado contigo.
6: No,
7: me enfado en general.
6: No,
7: me enfado porque realmente
6: aquí,
7: somos una élite de privilegiados con todo esto. Y los cocineros, en cierta medida, también tenemos acceso a un producto. Pero, en general, la cosa está muy jodida. La gente no tiene dinero para comprar y no tiene dinero para acceder a producto de calidad y tiene que acabar comprando el tomate de mierda que viene de Holanda, que es como una bola de billar, que lo venden en el Mercadona, a 7 euros el kilo. Luego está otra cosa que se llama el IPOD, que es el índice de precios origen-destino, que es lo que le pagan a los agricultores y lo que chupan todos los intermediarios antes de que llegue a nosotros. El sistema está tan hecho mierda...
6: I perdona, Pablo, i de quan més lluny, més intermediaris, també t'ho dic, que per tant, hem de... No, jo només et dic que evidentment, no es pot aquí generalitzar, no, valga'm Déu, no pots oblidar totes les bosses de gent que no hi arriba i que ho passen molt malament. Només faltaria això, les polítiques públiques han de ser molt conscients i és responsabilitat de les administracions vetllar per el dret a l'alimentació, que a més és un dret fonamental de les Nacions Unides. O sigui que les administracions són les responsables de vetllar per aquest dret a l'alimentació, per tant, de fer les polítiques per tal de que ens arribi i hi hagi accés a tothom. Però el consumidor, sovint, ens oblidem de que nosaltres som els que tenim el poder, perquè si nosaltres no demanem al sistema alimentari, que és la cadena de valor, mai es mobilitzarà. Perquè el més important per la cadena de valor, el sistema alimentari, no és l'aliment, sinó el client. El client demana, jo li porto.
7: Sí, es como la Navidad, que ciertamente el marisco se paga a unos precios de tres pares de narices.
6: Hem de tornar al marisco.
0: No, amb el que esteu dient, escolta'm, si s'aguanta congelat, millor comprar-lo un mes abans i te'l congeles, no?
7: És el que dic, que és més sostenible a dins de la insostenibilitat de certes coses, és més sostenible el congelat, 100%.
6: Congelat alta mar. I si no, congelat ràpidament, amb garanties, a casa nostra.
7: Que també,
6: congelat directament a casa nostra.
0: Ens queden tres minutets llargs i com que és un minut de glòria que passa cadascú, jo crec que més o menys ja ho tenim quadrat. Va, vinga, qui comença? Espera, qui comença?
6: No, mana tu, perquè si no això no ens aclarim.
0: Vinga, va, Gipsy.
7: Vale, començo jo, perquè si no l'Ada es menja els tres minuts, eh?
6: Aviam.
7: Val. Jo et diré, musclos. Què passa amb els musclos? Els musclos, tu has dit que els musclos, les ostres, oh, m'agraden, m'encanten, oi, si em menjo una gamba... Doncs què dius ara? Que no, que està sobrevalorat. No, no està sobrevalorat. Lo que passa que estàs confundiendo sabor, delicadeza, sutileza, aroma, con llenar el bandullo. No puedes comparar un churro con callos con la delicadeza de una gamba o la finura de una ostra o lo increíble de un musclo del delta. Ada, lo siento, pero hoy estás equivocada.
6: Bueno, no, probablement...
0: Molt bé. No has consumit ni el minut sencer.
6: Probablement estic equivocada.
7: Espera.
0: No has acabat el riu. Comença el teu minut.
6: Gràcies. O sigui, aviam, el meu minut és més llarg. jo, per beneficiar els productors locals, el que calgui, fins i tot em menjo nostre, que no em diu res. I t'estic parlant que el meu és una opinió, un popular opinion, ho sé, tindré gent en contra. Però jo estic convençuda que la majoria de gent que posa una mariscada a la taula no ho fa tant per al gust, sinó per poder dir que pot posar aquesta mariscada a la taula. Està parlant a través de la mariscada, està dient, jo puc o jo t'estimo molt. I, per tant, no és una qüestió de sabor, no és una qüestió d'aliment, sinó és una qüestió d'ostentació o de mostrar estima o el que sigui. Jo t'haig de dir una cosa. Quin és el meu record de la infància que més m'agrada? Recordar com el meu pare arrencava les lapes de les roques de la platja de Sant Vicenç de Montalt i me les donava a mi.
7: Marisc.
6: Per això t'ho dic. Això, menjat a peu de platja, si es considera les garotes un marisc, es consideren...
7: Marisc.
6: Això m'agrada. Tot el que sigui experiència i agafar del mar, menjar-t'ho, compartir a peu de platja, ara, fer-me importar unes nècores o una cabra de mar de Galícia.
0: El meu pare em pescava de nècores, jo recordo.
6: Allà,
0: al Maresme.
6: Vale, el teu pare...
0: En el seu moment.
6: Ens la fèiem importar. Aquelles nècores, no sé què, o aquella cabra de mar. I estar-te 3 hores per una cosa que està desarrelada, que no té cap... que costa una fortuna i que, a més, no, a mi, sincerament, no em satisfà ni, com has dit això, ni la panxa...
7: El bandullo, ni
6: el sabor, perquè el trobo àton. Ara t'haig de dir que el pollastre amb gambes o els mars i muntanyes són deliciosos, sempre que hi hagi pollastre.
7: I una cosa molt important. Después de toda esta peleita que hemos tenido y tal, lo más importante, creo, y para mí, y se queda eso, para mí, muy importante, es que hay mucha gente que no puede llegar a tener comida en la mesa o que le cuesta mucho. Como también toda la situación que hay ahora con el desalojamiento de esta mujer, todo este nos está quedando un mundo de mierda. Pongámosle ojo a esto.
0: Aquí seguirem. Aquí seguirem. Gypsy Chef, a la parellada. Estimats, gràcies. Fins de setmana que ve. Que vagi bé. Adéu.
8: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Hola, Sergi López.
9: Què tal? Com estàs, Marina?
0: Avui toca retrovisor musical. És dijous, sempre fem el mateix a aquesta hora i el posem al 1995.
9: Sí, i si ara fa una setmana el van posar en marxa amb un dels teus cantants favorits, com és Alejandro Sanz, avui m'he permès el luxe de començar amb una cantant que m'agrada a mi.
0: Molt bé.

Entre mis recuerdos de Luz Casal, la cançó m'agrada molt a mi i a molta més gent, perquè aquesta és l'única cançó del 95 que va estar dues setmanes seguides al més alt de la llista dels 40. I passem de Luz Casal a Antonio Flores, que en pocs anys de carrera es va deixar grans cançons com Siete Vidas. Tranquil.

0: va, Marina, que no et falti tampoc avui la dosi setmanal d'Alejandro Sanz.
1: Va. Arribarem a les 8 amb l'Alejandro Sanz.
0: La va cantar,
1: mira,
0: si
1: l'últim concert que vaig anar d'ella ara no fa gaire, fa pocs mesos, la va tornar a cantar. I mira, que, mira si és vella, la 95.
0: Anava a preguntar-te si Mi Soledad y yo era de les que més t'agradava,
1: sí,
0: però ja
1: és,
0: no t'ho pregunto.
1: És.
0: Les cançons que van triomfar ara fa 31 anys eren, en general, com estem sentint, melancòliques. També aquest Amores extraños de Laura Pausini.

0: quina diferència.
1: Una molt bona cançó. Li agrada molt a la meva dona, també l'he posat per això. Van arribar de la mà... Van arribar de la mà del grup irlandès de Cranberries. Bryan Adams també té èxit del 95. Has estimat realment alguna vegada una dona? Quina pregunta tan profunda que es feia Bryan Adams. I una altra veu que triomfava la dècada dels 90, Gloria Estefan.

Aquesta cançó, curiosament, va arribar al lideratge dels 40 una setmana al juny i després el va recuperar 3 mesos més tard, al setembre. I en català, l'any 95 va sonar molt la cançó dels Pets, Jo vull ser rei. Ja vull...

0: quedas con ganas, ¿no?, de volver a ser rey.
1: Quines
0: notícies. Tu t'agradaria ser reina?
1: No, no, jo soc reina de casa meva, tu.
0: Efectivament.
1: Les notícies del 95.
0: Una notícia que va estar present durant força temps als mitjans de comunicació aquell any va ser el judici a O.J. Simpson.
2: Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 1.
0: L'estrella del futbol americà va ser declarat no culpable de la mort de la seva exdona i d'un amic d'ella, un cas que va despertar tensions racials als Estats Units. També l'any 95 van sorgir noves tecnologies que van canviar la manera de comunicar-nos. És el so de Windows 95, un sistema operatiu revolucionari en aquell moment que va introduir la tecla d'inici i l'escriptori tal com el coneixem avui. I aquí a la ràdio va néixer un dels programes més antics dels que ja actualment en antena, l'agradaria.
1: I que duri. I les pel·lis del 95, què triomfava?
0: Doncs sobretot les pel·lícules infantils, i la que més va recaptar va ser Toy Story.
3: Yo me llamo Woody. Este es mi sitio.
4: Soy Buzz Lightyear. Vengo en son de paz.
0: I sí, sortim del territori infantil i passem al món dels adults que no es deixen impressionar massa, tenim una magnífica pel·lícula, Seven.
5: Hay siete pecados capitales. Gula.
6: Seguro que querrás ver esto.
5: Avaricia.
6: Que nadie toque nada.
5: Pereza. Ira, soberbia, lujuria y envidia. Siete. Prepárate para cinco crímenes más.
0: Brad Pitt i Morgan Freeman com a protagonistes. Pel·lícula realment difícil d'oblidar.
1: I tant. I ara el Brad Pitt, mira, el tenim amb nova pel·li al Festival de Sant Sebastià. Per arribar a les 8, què va?
0: Doncs mira, avui m'he permès el luxe d'acabar amb una cançó que no és del 95,
1: home,
0: sinó del 92.
1: Trampa.
0: El motiu és la Mercè. I m'ha semblat que no podíem deixar de dedicar-li una mica de retrovisor a la ciutat de Barcelona.
1: A veure.
7: Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa.
1: Que ets el Litus, tu, ara?
0: No sóc el Litus, sóc el Sergi.
1: Ets un rumbero.
0: T'haig d'advertir, abans que treguis l'any de la setmana que ve, que hem introduït 5 anys més.
1: Val.
0: Hem introduït del 2021 al 2025,
1: ah,
0: que s'acaba el 2020. Per tant, podria ser un retrovisor proper o no?
1: Doncs ja et dic que no, que ens n'anem al 1968 la
0: setmana
1: que ve.
0: Imagina't, a l'altre extrem.
1: Ens toca retro. Sergi, gràcies, fins ara.
0: A tu.

0: Rebobinem aquí Catalunya.
1: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres de 7 a 12 del migdia a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
2: On t'has ficat aquesta nit?
3: És la 1:06, en directe des de Lleida. Comença la funció.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
4: Bon dissabte, Màxim Castillo.
3: Què, ja t'has firat? Estem a Fira de Lleida, a la Fira Moix, que és el gran aparador de la gastronomia d'aquestes terres de Ponent. No sé si has vingut amb gana o no, Clàudia, perquè si vens amb gana aquí, et deixa... Bueno, t'agafes mitja fira, eh?
4: Crec que és un requisit, eh? Venim una mica de gana, no? Però ara la gent fa el vermut, ambientàs que hi ha...
3: No sé si el president de la Diputació de Lleida ha vingut amb gana, ara, sí, sí, avui. Sí, què tal, Joan Talar? Hola.
5: Molt bé, gràcies. Gràcies per convidar-me i gràcies per ser aquí, per ser a Fira Moix i explicar aquesta la gastronomia del nostre territori. Però sí, aquí vens, encara que vinguis amb poca gana, segur que menjaràs, perquè tenim molt producte.
3: Sí, no et faré triar, no? Allò dels pares i les mames, quin és el fill que... No? Aquí estimes més. Clar, aquí teniu tota la fruita, teniu, però també productes elaborats, en parlarem avui, des de pa, no ho sé, cargols, evidentment, estem a Lleida, eh?
5: Sí, aquí hi ha tota la cadena de valor de l'àmbit gastronòmic de les Terres de Lleida, doncs des del productor fins a arribar al restaurador, diguéssim, i aquí al mig, doncs, l'elaborador, fins i tot hi ha la gent que hem vist per aquí, gent dels centres comercials que també venen a col·laborar i ajudar. Crec que és la gran festa de la gastronomia lleidatana i aquesta és la seva segona edició i esperem que s'acabi consolidant, i pel Quebec i per la gent que tenim avui aquí segur que anirà molt bé.
3: Hi ha molt d'ambient durant tot el cap de setmana. Ara en parlem, però, Clàudia, estem abonats a Lleida i ens encanta, eh?
4: Oh, i tant.
3: Perquè vam venir
4: a l'Institut d'Estudis i l'Ardenc.
3: El juny, exacte. Per la festa major. Diguem que donar la benvinguda a l'estiu i ara venim a acomiadar-lo. Déu-n'hi-do la caloreta que fa.
5: Sí, hem tingut un estiu una mica potent.
3: Com ho heu passat els de Lleida, això?
5: Aquí a Lleida ha fet molta calor, com no pot ser d'altra manera. Ja ens agrada, nosaltres som gent de calor, sabem que els estius són extrems, però aquest any ha sigut excessivament extrem, fins al punt que algun dels productes doncs no li va bé tanta calor, tampoc.
3: És que per això t'ho volia demanar.
5: Però, vaja, haurem d'anar acostumant-nos a nos adaptar amb aquesta situació, perquè sembla que això ha vingut per quedar-se.
3: Mira, nosaltres que som un programa de cultura vam parlar amb la bona gent de Fira Tàrrega l'altre dia i ells ja fa temps que s'estan adaptant com tants esdeveniments a l'aire lliure del sud d'Europa al nou clima, des de posar més punts d'aigua, ombracles, retrasar tot el que poden els espectacles, perquè la gent, clar, no
4: surts de casa.
3: No surts de casa perquè no ve de gust. Clar, és una preocupació que en el sector tan capdalt per les Terres de Lleida com és el primari,
5: sí,
3: preocupa,
5: incideix,
3: eh?
5: amb algun dels productes incideix, per exemple amb la pera ha incidit enguany, ara està incidit amb l'àmbit dels tomates i amb altres productes del territori, però el que hem de fer és adaptar-nos, i ens haurem d'anar generant o productes nous o aquests productes adaptar-los o ficar eines, com dies ara, perquè puguin continuar tenint-los aquí i poder-nos cultivar. Però si tenim una cosa és que els lleidatans són molt resilients i t'asseguro que ens sortirem.
3: I heu pregat molt a Sant Miquel també, no?
5: Sí.
3: Sant Miquel és el protector contra les malvestats del clima i de la meteorologia. Ara hi hem d'afegir les onades de calor, no només a les tempestes i tal. Perquè, clar, estem a la fira que és una mica hereva, una mica força hereva, sí, d'aquella fira Sant Miquel medieval, sí. Segle XIII... Sí, és importantíssima aquesta cita per nosaltres. És
5: exactament. A la Fira de Sant Miquel, quan li van concedir la ciutat de Lleida la possibilitat de fer aquesta fira, i fins als dies d'avui. El que passa és que, com totes les coses, la fira s'ha anat adaptant. Evidentment, al principi era una fira d'animals, aquí s'hi van incorporar al llarg del temps, doncs, la maquinària. El que passa és que també ha tornat a canviar, i des de l'any passat el que vam decidir és dividir-la en dos. Hi havia una part més professional i una part més lúdica, i vam creure necessari que féssim la part lúdica, que és aquesta, més en l'àmbit de la gastronomia, més en l'àmbit de promoció de producte, i una part més professional, en què hi haurà doncs, tallers, trobades, hi haurà conferències, però a més, sobretot, la presentació de maquinària, innovació, i això ho fem a l'octubre, doncs, buscant també que també poden venir les famílies a veure-ho, però ja és diferent aquesta busca d'aquesta professionalitat, que també és molt necessària quan tenim, com deia, un territori resilient que sempre busca innovacions, és a dir, en trobarem les innovacions necessàries justament per evitar aquestes calorades o per saber-les suportar.
3: Alguns d'aquests professionals aniran passant per aquesta taula instal·lada aquí a la Fira Moix Ports de Lleida. Avui fem Tot és Comèdia, doncs, per assaborir el bon gust que tenen aquestes terres.

0: només es pot triar, remenar, comprar el bon producte, sinó t'ensenyen a cuinar. Hi han demostracions. Mira, aquests dies ensenyen a fer cuixes de conill farcides amb pera de Lleida, o corder marinat amb mel i vinagre, o coca d'herbes aromàtiques del Pirineu amb cabrit de taüll. Els famosos cargols també es poden tastar, eh? De la cuina tradicional lleidatana, quin és el teu plat favorit?
1: Potser, ja sé que és molt tòpic, però m'agraden molt els caragols. A més, els cuino bé, vull dir...
0: Soc
1: un lleidatà com toca, diguéssim.
0: Com es cuines? Com s'han de cuinar?
1: Jo els faig una a la llauna, evidentment, i els faig amb... Bueno, tenen molt toc especial, però tenen
0: aquest
1: una miqueta,
0: no?
1: Miqueta d'allioli, una miqueta de conyac, bueno, com es fan els caragols, el pebre, tot plegat, i la sal, sense sal de caragols, evidentment.
0: Sí, sí, ara que plogui, no em deies? Perquè
1: sí,
0: si no,
1: perquè
0: no surten i no hi ha caragols.
1: Ara mateix no tenim caragols. Els caragols estan entelats, estan amagats, diguéssim, perquè no hi ha aigua, perquè sortint ha de ploure. Mm. Però sí que és veritat, però a banda dels caragols, evidentment, aquí la sort que tenim és que podem provar, com deies molt bé, en diferents estants, sobretot el de la Diputació de Lleida, que sota la marca Gust de Lleida, que per nosaltres és fonamental, que és una marca que està creixent moltíssim, doncs estem fent constantment show cooking, si això està passant molt bé, però també ho està fent l'estant de la Paeria de Lleida o l'estant de la Generalitat. Però jo us recomano que vingueu també al de la Diputació de Lleida, perquè no parem, som show cooks interessants, ensenyem a cuinar, però a més, allò que cuinem després ho podeu tastar, eh? Vull dir que
2: això
1: agrada moltíssim i per això tenim tanta gent a l'estant.
0: I què té a veure el gust de Lleida amb el bàsquet?
1: Doncs molt, perquè estem parlant de talent de territori. Estem parlant de talent de territori, o sigui, tenim un gran talent pel que fa als productors, pel que fa també als restauradors, però és que tenim un gran talent també en l'àmbit esportiu.
0: És que hem vist aquí unes noies que han entrat aquí a l'estant on estem.
1: I si fas
0: altes com Clàudia Carcarons.
2: Fixa't tu, és molt dir.
1: I aquí hem fet una aliança de l'esport, que érem molt bons, tenim equips a les divisions d'honor de cada un dels seus diferents esports, i després hem volgut també afegir-hi doncs, aquesta aliança amb els productors i restauradors. I crec que està sortint molt bé. Ens ho estem passant molt bé ells, nosaltres, els restauradors veuen que és una bona eina per fer-ne publicitat, per conèixer el producte de Lleida.
0: Clar.
1: I els esportistes ho estan passant també molt bé. Ahir va venir, els que van venir ahir, a banda de venir aquí, nosaltres fem alguns tastets, després surten i van a fer compres. Ahir va venir el Força Lleida, per exemple, m'han dit que quan van sortir de l'estant de la Diputació de Lleida, després de fer les fotos de rigor, no van parar. O sigui, tot allò que van provar, llavors ho volien comprar. Vull dir que això és magnífic.
0: Fer gasto és magnífic.
2: Que ens deixin alguna cosa ara.
1: Per això fem el producte.
0: Home, clar. Bé, a més de la Diputació, que participa en una proposta molt interessant, que són la dels llibres, perquè, evidentment, aquests productes es poden menjar, es poden cuinar, però també es pot llegir, eh?
1: Sí. Una manera de difondre el producte, evidentment, és ficar-lo damunt del paper, perquè el producte és divertit, t'ho passes bé, però el producte al darrere hi ha una història, hi ha una dimensió social, hi ha una dimensió cultural, i el que hem volgut, ho vam fer primer amb l'oli, amb un llibre que es diu Terra d'Olis, ara també hem fet un llibre
0: vins,
1: que es diu Terra de Vins,
0: sí.
1: I crec que és anar explicant aquells productes que tenim, perquè també quedi per escrit, explicant tota la seva història, diguéssim, però també en quina situació ens trobem actualment, com tenim el producte i com el podem valorar.
0: Sí, a més, un producte que també et pot convidar a conèixer el territori, el país, on, a veure, ara que parlàvem de vins, el més emblemàtic és l'enoturisme, però segur que podem posar més exemples.
1: Sí,
0: no?
1: També l'enoturisme també s'està fent. Abans d'ahir presentàvem a l'Institut d'Estudis Ardents, justament on vau venir vosaltres, doncs també la ruta dels vins, en què marquem diferents rutes perquè la gent pugui anar provant, doncs, a les diferents bodegues que tenim al territori, és divertidíssim, i a més, no solament hi ha el vi, sinó que al seu entorn hi ha tot un àmbit de patrimoni, de cultura. Crec que és una magnífica excusa, el vi o l'oli, per conèixer un territori.
0: A mi m'encanten els arbres, els fruiters, quan estan florits.
1: Aquesta és l'altra oferta.
0: Uau.
1: Quan arriba el moment...
0: Quines imatges, eh?
1: Com sabeu molt bé, el Baix Segrià i ara les altres zones, doncs el que fan és promoure la visita, i és bastant important, de persones, de gaudir d'aquesta floració. Van començar els japonesos, ens ho van descobrir ells,
0: sí?
1: I ara ja tenim... Sí, perquè ells això ho gaudien, i ara ho sabem gaudir nosaltres. Va més enllà fins i tot de la pròpia admiració. És un moment de pau, un moment de tranquil·litat, viure allà al mig del camp. Ho recomano moltíssim.
0: I sense mòbil, si pot ser, no? Bueno, mòbil per treure la foto i ja està. O sigui,
1: sí.
0: Fer la foto i cap a la butxaca. Doncs teniu fins demà per venir aquí a assaborir el gust de Lleida, tots aquests productes, a la Fira de Lleida, president de la Diputació. Gràcies, com sempre, per obrir-nos les portes.
1: Veniu a Lleida, estem molt contents que Tot és Comèdia estigui aquí, perquè al final el gust de Lleida... Volem que arribi tot arreu i vosaltres ens feu possible que hi puguem arribar. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs no ens movem d'aquí, gràcies, Joan Tarrar. Seguim amb més Tot és Comèdia, la sèrie Ser Catalunya.
3: comèdia, amb Màxim Castillo.
0: Doncs ho he dit i ho complim. Aquí tenim professionals que ens acompanyen, evidentment, a parlar de cuina, de gastronomia, de producte. Podem saludar aquesta hora en Javier Campos, sommelier i un dels impulsors de l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida. Com estàs, Javier?
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Que us acabeu de presentar en societat, ara, res, fa un parell d'hores aquí.
4: Exacte, exacte. Fixa't que per nosaltres és un dia gran, ja no només per la fira, sinó perquè han donat a conèixer a mitjans de comunicació, a la ciutadania i a molts de productors també el que és l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida.
0: Ara en parlarem, eh?
4: I tant.
0: Deixa'm també que digui el bon dia a l'Òscar Balcells, del Sindicat de Terrers. Com estàs, Òscar?
5: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia. Per qui no conegui aquest projecte, abans de micro tancats t'ho he demanat, eh? Però a veure, és que és molt difícil trobar una paraula, només una, que defineixi el Sindicat de Terrers, perquè no és un, és un restaurant, sí, però no només, ni molt menys.
5: Sí, bé, el Sindicat de Terrers és un petit complex turístic que es compon de restaurant, d'apartaments, fins i tot tenim una petita merceria, hem fet un centre BTT, un centre trail running, de senderisme també, bé, tenim una sèrie de fronts oberts que es complementen entre si per a que la gent quan arribi a Terrers, que precisament és un poble molt bonic, és un pessebre.
0: I de molt pocs veïns. I,
5: sí, sí, la veritat és que hi viuen unes 90 persones. Mm. És un poble molt, molt arreglat, que dona gust i dona pau doncs, passejar pels seus carrers.
0: Mm. Heu aconseguit portar no només gent que ve a visitar la zona, sinó que també ha decidit venir a viure a Terrers, sí. També, perquè heu creat feina, no?, amb el sindicat.
5: Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, nosaltres portem 3 anys i mig, encara no, hem creat llocs de feina fixes durant tot l'any. Mm. Clar, que és el que passa, que també hi ha a Terrers existeix una problemàtica, igual que existeixen a molts pobles, bueno, i a les ciutats, a tot arreu, podrem dir, que és la falta d'habitatge. Llavors aquest...
0: O sigui, això és important de dir, que no és patrimoni només de les grans ciutats, on els preus estan pels núvols, sí, hi ha poca oferta...
5: Això mateix, sí que és veritat que hi ha cases doncs, antigues, doncs, que potser costa que els propietaris doncs, les venguin o les arreglin, però no és un problema només de les ciutats, amb molts pobles de Catalunya doncs existeix aquest problema.
0: Ja. Territori també és gastronomia, o és essencialment, potser, gastronomia? Això vosaltres, els acadèmics, ho penseu, rumieu, eh?
4: I tant que sí. Fixa't que nosaltres no podem concebre la gastronomia sense cultura, sense territori, sense les persones, sense la història.
0: Clar, clar. En aquest sentit, què fa una acadèmia de gastronomia?
4: Doncs,
0: pregunta bàsica.
4: Sí, no, i a més avui me l'han fet molts de cops. Mira, nosaltres el que volem fer és crear un espai on tinguin cabuda tots. I és important perquè, per exemple, Gust de Lleida ho està fent molt bé, no? des de la Diputació ho estan fent molt bé. Llavors nosaltres el que volem és aportar, sumar, coaccionar a productors, coaccionar a restauradors, coaccionar a cuiners, coaccionar a gent que s'ha dedicat durant molt de temps a la gastronomia, a la defensa del producte i de la gastronomia a Terres de Lleida, que curiosament, sent la demarcació més gran de Catalunya i curiosament sent el rebost de Catalunya, doncs estem així una mica com en segon terme, no? Potser també per culpa nostra, perquè no ens ho creem lo suficient, però és el moment de
2: pujar l'autoestima.
4: De pujar i de dir, carai, que estem aquí i tenim això, tenim allò, tenim talent, tenim molta gent, tenim molt de producte, tenim a persones fantàstiques que durant molt de temps han estat alçant la veu i fent ressò de la gastronomia i de tot el que comporta Lleida a nivell de territori. I això és el que vol fer l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida, aglutinar a totes aquestes persones, donar a conèixer, fer-se ressò i també donar reconeixement, sobretot reconeixement.
0: Sí, sí, és això, ens ho hem de creure, però també ho hem de transmetre. O sigui, la comunicació, el màrqueting, no? Vull dir, no passa res, vull dir, també... és una cosa que s'ha de fer, no? El Sindicat de Terrers
5: Sí, sí, sí, la veritat és que a veure, la nostra orientació també, vull dir, nosaltres treballem una sèrie d'eixos, que són, tenim quatre eixos dintre el pla estratègic, tenim quatre eixos que són complementaris, vull dir, que són generadors, i al final tenim altres eixos que són generadors receptors. Al final, nosaltres no cobrem forfet per fer senderisme, però sí que és veritat que els senderistes o els beteteros doncs venen després als morzats, etc. Actualment, per exemple, doncs gràcies a això, el 15% de la facturació de la restauració del sindicat doncs ve gràcies a aquest tipus de públic. Però podem parlar també de l'eix cultural, de l'eix patrimonial, de l'eix dels elements ambientals, etc. I tot això s'ha de comunicar. La comunicació s'ha de veure, almenys nosaltres ho veiem així, com una inversió i no com una despesa. És necessari, i més avui en dia, amb el tema de les xarxes, doncs comunicar tots els nostres projectes.
0: Parlàvem de una de les potes essencials d'aquesta Fira Mos són les demostracions. El sindicat em sembla que també n'heu fet alguna.
2: Sí, vosaltres veniu ara de fer una demostració de plats sense gluten, sense lactosa, vegans, no? Sí. És una mica la nova cuina, o sigui, cal adaptar-se a aquestes...
5: No,

0: Bé,
1: nosaltres la proposta principal del sindicat de Tarrés, de la part de restauració, és el bufet garriguenc. És un bufet mixte, podríem dir, que és una part que és un bufet habitual, però amb productes locals. Per exemple, tenim 32-33 classes de formatge, tenim un bufet d'olis, amb 30 olis.
2: Tots d'aquí?
1: No tots són d'aquí, perquè és impossible, però sí que procurem que sigui la gran majoria d'aquí. Però tenim un bufet d'olis que amb 30 olis que tots són d'aquí. Tenim els millors olis. Després també tenim una sèrie de plats tradicionals, com la carn d'olla, els calerons, etc. Fet de postres. I nosaltres tenim molt clar una cosa. Per exemple, si vosaltres veieu la nostra carta, nosaltres no tenim ni Riojas, ni Riberas del Duero, ni Somontanos. Tot és vi de Costes del Segre i el més pròxims a lo que és Tarrés. Tenim una cosa molt clara també, que si no som nosaltres qui ens ajudem, no vindran de fora a fer-ho. El mateix passa amb els productes. Procurem comprar els pagesos de la zona, el territori, perquè realment són els que cuiden els camps. Són realment qui farà de jardiners dels nostres tarres. Doncs ells, si no col·laborem amb ells, doncs al final serà...
2: Jo que sóc de la... En Javier també és sommelier.
3: Sí.
2: Quan ha parlat de vi, el senyor del sindicat ha res obert els ulls. I això m'ha fet pensar, i amb tot el que estava comentant ara, jo que sóc de la zona de Girona, sempre hi havia hagut moltes queixes de D.O.s d'edat, penso en la D.O. Empordà, de que les cartes dels restaurants hi faltaven els vins de la zona.
3: Sí, això és un mal endèmic que està estès a tot el territori. No té cap sentit tenir cellers aquí a la vora, a tenir producte de proximitat en el que parlem del vi, òbviament, i tenir un vi d'un altre D.O. que no sigui d'aquí. N'hi ha molta gent que ho fa pel tema del preu, però també se fa una mica per desconeixement. I sobretot se fa per falta de formació en la restauració. És lamentable, val? Però n'hi ha gent que coneix coses que no són d'aquí, que quan les coneix diu: ostres, això està molt bo. És que està molt bo de fa molt de temps. Per què continuem fent i bevent coses que no són d'aquí quan... Que està bé conèixer coses de fora, i està bé conèixer gastronomia, conèixer vins i conèixer coses de fora, està molt bé, però per lògica, ara que se'ns ompli tant la boca de sostenibilitat i de proximitat, carai, la sostenibilitat i la proximitat no només està en el producte que hi ha al plat, també està en el producte que està a la copa.
2: Aquí l'acadèmia té camí per córrer, no?
3: Sí.
2: Feina a fer l'acadèmia de gastronomia.
3: Aquí tenim de donar molts de cops de pala.
2: A on apuntareu primer?
3: A un toque. Perquè sí, realment hi ha que defensar això i sobretot ajudar, val, als companys de la Déu Costa del Segre i a tots els companys de cellers que estiguen en D.O. o no estiguen en D.O., dona igual, però que siguin d'aquí de la demarcació de Lleida, és important donar-lo a conèixer i és important ajudar-los a que cada dia un restaurant més, una petita copa més, un petit consumidor més conegui els vins d'aquí i sigui consumidor habitual del producte d'aquí, l'Ardenc.
2: El preu pot ser un fre? Abans has esmentat el tema dels preus?
3: No necessàriament. Perquè moltes vegades estem parlant de que, per exemple, parlo dels restaurants que fiquen el vi de copa, val, o el vi de menú.
2: Què li poso? Vi amb gasosa. Vale? Típic, i et fan...
3: Sí. Bueno, però és que, bueno,
2: la gerra petita amb vi.
3: Val, però és que pot ser vi d'aquí, també.
2: Sí.
3: Vale, llavors, o sigui, el vi a granel, el vi en back in box, el vi de tirada, pot ser perfectament d'aquí. Llavors, és preferible tenir un vi d'aquí que no pas un vi de fora, perquè al fin i al cap, és que torno a dir, se'ns ompli la boca de proximitat i de sostenibilitat i fem portar un vi de Valdepeñas, que hi han de molt bons, a Valdepeñas, o sigui, però no té massa sentit.
2: Continuarem parlant d'aquesta qüestió. Per anar acabant, Tarrés, un plat d'aquest bufet Estem en...

0: Un espai de gastronomia, de gust de Lleida. Què em recomanaria?
1: Bé, nosaltres, doncs, el que és més significat de la nostra proposta és el bufet garriguenc. El plat, el que més agafa la gent dins del bufet és la carn d'olla. La carn d'olla, però sigui estiu, sigui hivern.
0: Parlem-ne amb la calor i tot?
1: Sí, sí. No, però el que passa és que a l'estiu el que la gent no agafa la sopa. És a dir, nosaltres al bufet el que fem és expliquem com funcionem, també un tema de seguretat alimentària, hi ha plats que s'agafen ells, però després hi ha plats que també servim nosaltres. És un model divertit, i llavors la carn d'olla la tenen a la seva disposició, i un dels plats que portem nosaltres, com poden ser els canelons, etc., doncs és la sopa. A l'estiu la gent no demana tanta sopa, però sí que agafa la carn d'olla, no? I la carn d'olla, doncs, com és fet... Bueno, de fet, els clients ens diuen, ostres, és que m'ha recordat el plat que feia la meva patrina, no? Vull dir, la botifarra, el morro, etcètera, no? I és realment el que més surt.
0: Jo m'esperaria que faci una miqueta de fred, que baixin les temperatures, perquè jo soc també molt de carn d'olla, molt, molt. Acabo. Si us pregunten quin gust té Lleida, tenim aquesta marca, Gust de Lleida, que agrupa tota la producció i tal... Però quin diríeu que és el gust de Lleida?
1: Bé, jo diria que és un gust autèntic, singular, únic.
0: Em serveix. Javier.
2: Bueno, jo diria que és un gust desconegut encara. Val? Jo diria que és un gust desconegut i precisament per això estem aquí, per donar-lo a conèixer.
0: Pues ja està. Us anirem seguint la pista a l'Acadèmia de Gastronomia, Javier Campo i Òscar Balcells. Enhorabona per aquest format del Sindicat de Terrers i com esteu animant. Bé, una zona doncs afectada com tantes pel despoblament rural, no?
1: Sí, la veritat és que les Garrigues és una comarca molt afectada pel despoblament. És una comarca, sobretot, on estem nosaltres, una comarca que històricament ha sigut de pas de Lleida a la platja. T'has de desviar expressament per anar a Terrers, i a més ara doncs, que hi ha fons anys que l'autopista és gratuïta, doncs no passa tanta gent per la carretera nacional, doncs clar, cal fer molts més esforços per captar la gent perquè vingui de fora i faci l'esforç per venir a Terrers.
0: Doncs gràcies per venir fins aquí, fins a la Fira Mos de Lleida i participar en aquest Tot és Comèdia especial. Merci.
2: Moltes gràcies.
0: Són 2:15. Seguim en directe aquí a la Sèrie Ser Catalunya.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia amb Màxim Castillo.

0: seguim en directe des de la Fira Mos de Lleida, el Tot és Comèdia de Ser Catalunya. Clàudia, i ara, mentre sonava aquesta música, hem viscut una escena molt divertida.
1: Perquè ens han plantat un cistell.
0: Ens han plantat un, però un cistell que...
1: Amb un pa...
0: No, un. Diverses varietats de pa.
1: Exacte.
0: Una cosa que fa un goig de veure, farem unes fotografies i després,
1: per favor,
0: les posarem a les xarxes del programa. Recordeu que tots els continguts d'aquest programa especial i la resta de Tot és Comèdia els podeu recuperar a través de l'aplicació de la cadena SER, posant com a emissora favorita SER Catalunya i també al nostre web, sercatalunya.cat. Continuem parlant ara de producte perquè tenim, per exemple, el pa com el que fan al forn pa d'abans d'en Pier Uspí i Remi Martinazzo. He dit bé els vostres noms? Bon dia, eh?
2: Hola, perfecte, bon dia.
0: Bon dia. Molt bé. Bueno, poder-li faltar una mica més d'accent, d'accent, no?
2: Sí, però,
0: no sé,
2: però...
0: Què fan dos francesos com vosaltres per unes terres de Lleida com aquestes?
2: Oye, es una historia muy larga, pero
0: short,
2: en un momento...
0: Story short.
2: Nos hemos encontrado en Dubái trabajando de otra cosa, porque ambos trabajamos en hoteles antes, padres y abuelos panaderos.
0: Sí.
2: Nos hemos conectado valores, proyecto, y un día dijimos, hasta aquí hemos llegado de lo antiguo, nos vamos para allá, montamos lo nuestro, y eso es coger un relevo de una persona
0: que se jubiló. Però podíeu haver triat qualsevol altre lloc del planeta, per què terres de Lleida?
2: Bueno, porque mi pareja vive por aquí.
0: Ay, el amor.
2: Y que hemos encontrado un horno que unas personas se jubilaban. Y la verdad que el sitio era muy guay. Y nos enamoramos del lugar y hemos dicho, pues a partir de aquí vamos a construir. Y ahí vamos a estar.
0: Doncs pa, que casa també amb l'oli, Pa, un bon pa, el rajat d'oli, una mica de sal, una presa de xocolata, i allò. I ja estem, tornem a la infantesa. Oli o vi, com el que fan, per exemple, la cooperativa L'Olivera. Pau Moragas, com estàs?
3: Bon dia,
0: tu també estàs enamorat, com aquesta gent, de les oliveres i de les vinyes i de la terra?
3: Totalment, totalment. Nosaltres diem que el nostre skyline no són edificis, sinó que són oliveres de molts anys i durant molts anys cultivades.
0: A Vallbona de les Monges esteu,
3: A Vallbona, a la Vall del Port, en concret, i amb aquest paisatge únic i singular de bancals de pedra seca, patrimoni de la humanitat.
0: Clar, t'anava a demanar per aquest paisatge fantàstic, no? O sigui, podem anar a Google i buscar fotos, però descriu-me'l des d'un punt de vista més emocional o de sensacions, no? Abans parlàvem d'aquests fruiters, no?, que quan arriba l'època de la floració són una autèntica meravella, no? Vosaltres què? Què sentiu per allà entre aquests bancals?
3: Jo diria que a les Terres de Ponent hi ha potser dos grans paisatges. Un, els marcats per la transformació del regadiu, Canal d'Urgell, Canal Segarra-Garrigues, sí. Grans transformacions lligades a l'ús de l'aigua, i després queden tots aquests paisatges de secà, no?, que sovint paisatges amb un caràcter genuí, nosaltres diem paisatges de terra i pedra, on els cultivadors d'aquesta terra intentem fer viure aquest territori a través de fer aliments singulars, no? Un oli d'oliva verge extra, sempre, parlem del suc d'oliva, una oliva arbequina, genuïna d'aquí de les Terres de Ponent, que per combinar amb aquests pans esplèndid que els tenim al costat de casa nostra, no?
1: I que a més, gràcies. Vosaltres reivindiqueu aquest pa d'abans. Com era o com és el que feu i què hem perdut amb el pa normal, diguem-ne, que mengem normalment?
2: Volver a unas harinas limpias, o sea, sin aditivos, sin levadura, masa madre, fermentaciones largas, darle tiempo al pan y esto está todo lo demás.
1: Farina de Gramunt, a més, no?
2: Además de Gramunt, sí, la harinera es aquí de Gramunt.
0: ¿Es especial? ¿Té alguna...?
2: Bueno, ecológica, o sea, literalmente siempre trabajamos con ecológico y variedad, o sea, da la opción de dar... Trabajamos más de 16 cereales, bueno, vamos cambiando porque a veces vienen y van, pero...
0: ¿Qué vol dir que vienen y van?
2: Bueno, porque hay cosechas que...
0: Depende de la collita.
2: Exacto, depende, nos adaptamos y es lo bonito del ecológico, que claro, la harina no es tan uniforme y te tienes tú que adaptar a la harina y no la harina, o sea, no la harina a ti.
0: Claro.
2: Y eso es lo guay, o sea, que da a nuestro trabajo un lado bonito, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Como antes.
0: Clar, és que els pagesos no teniu pressa, no?
3: Bueno, depèn, a vegades això és
0: un
3: prejudici. No, anem a tope, diguem-ne, amb els temps que corren.
0: No dic que no treballeu, o que estigueu allà, vinga, en plan contemplatiu. Però el temps deu passar d'una altra manera, no? També,
3: En el lloc, sí. El pas del temps als nostres pobles, a Vallbona té 80 habitants, és diferent. La intensitat del treball és molt alta i el que volem al final és traslladar aquest territori en productes singulars. Al final pensem que poques coses ens fan més feliços que un bon pa, un bon oli, una mica de sal, com deies, una copa de vi i temps al final per compartir-ho amb bones companyies. Ja no cal anar gaire lluny per buscar aquests moments únics de... que diem, si la felicitat existeix, se deu semblar això, no?
0: Sí, sí. Poseu la presa de xocolata, sobretot, eh? El pa amb l'oli i la sal.
3: Ui, ui. També, també.
0: Què anava a dir? Temps. I l'altre temps, què? Que n'hem parlat en començar el programa amb el president de la Diputació. Ja... Bueno, és que està aquí, no? Vull dir, això és el canvi climàtic, no?
1: Bueno, clar, la Verema, per exemple, no? Que aquest any es deu haver avançat moltíssim.
3: S'ha avançat molt. Jo diria que amb una mirada atenta sobre aquest paisatge, penseu que aquests bancals, aquests marges de pedra seca és el, diguem-ne, l'herència que tenim d'aquesta mirada sobre el paisatge que han tingut moltes generacions d'agricultors, i ens està dient com ells s'adaptaven a aquest clima també canviant. Maximitzar, diguem-ne, la captació d'aigua, fer una agricultura respectuosa, i jo crec que això, aquesta mirada és la que hem de tenir. Canviar de varietat, potser, varietats que siguin de cicle més llarg per adaptar-se a aquest calor més elevada, varietats pròpies, varietats que minoritàries, conservar la biodiversitat cultivada, per exemple, és un element molt important. I després el que necessitem és una ciutadania que ens continuï escollint. Al final, els productors agroalimentaris, com els forners, vivim si hi ha gent que ens escull i que valoren la feina que hi ha al darrere, no? Tot allò que fem. En el cas nostre, també, un projecte d'inclusió social, de cultivar terres que potser quedaran ermes. Doncs jo diria una crida a la ciutadania perquè els paisatges que tindrà la societat seran aquells que esculli la mateixa societat escollint uns aliments determinats, no?
0: Sí, sí, sí. I vosaltres, clar, jo pensava, el canvi climàtic com afecta el pa? Bueno, des del punt de vista de la collita, no?, i de la matèria primera està clar, però després la calor li va... No, aquestes calorades que hem tingut... Bueno, com hem de conservar el pa, per exemple? El pa amb bossa de tela, amb paper... Quines recomanacions podeu fer, ja des del punt de vista de consumidors que som, no?
2: La mateixa bolsa que tu lo compres, de paper,
0: que paper,
2: no sigui de plàstic.
0: No plàstic.
2: Plàstic ara un efecte així de condensació, al final, perquè al final això és un producte vivo, va evolucionando aunque esté cocido, va a seguir evolucionando, no?, con el tiempo. O sea, literal, que no se seque. Lo que buscamos nosotros es que no se seque, que quede la humedad y que se mantenga esta corteza de esto. Y si puedes, pues una masa madre te va a ayudar a alargar ese proceso de vida de un pa, que un pa de levadura lo más probable que a la noche o al día siguiente sea...
0: Tú.
2: Sea...
0: Vale. Sí, sí. I el pa aguanta, el pa. El bon pa aguanta.
2: Aguanta. Aguanta, sí, sí. En principi, aguantes.
1: No, infla o no infla, màxim?
0: És que jo amb això tinc una batalla, no? Amb... Que sempre es diu que el pa engreixa.
2: No és verdad. Mira, te voy a dar una anécdota. Si tu ves...
0: No, si a mí no m'has de convèncer.
2: Ah, vale.
0: Si és un panarra, bro.
2: La gente te dice, un buen pa, cuando lo pones en la tostadora, no se va a poner tostado enseguida. El pan, ¿por qué? Porque no quedan azúcares dentro para quemar. Entonces, si tú coges un pan, lo metes en la tostadora y al segundo está negro, es que esto te va a hacer engordar. Al revés, no. M'he explicat?
0: Totalment. Sí, sí, o sigui, tenim la prova, podem fer la prova a casa.
2: Ja està.
0: No? Sí, sí, sí. Bueno, encara venen barres a les gasolineres? Encara es venen barres? Crec que sí. Això no hauria d'estar penat?
2: Es tindria que... Sí.
1: Aquell pa xiclet.
0: Molt bé. I m'agradaria també recuperar això que deies del projecte social que teniu aquí a la cooperativa, que és molt important.
3: Sí. És essencial per nosaltres. Sí, sí.
0: Qui escolliu per treballar amb vosaltres?
3: Nosaltres sempre diem que som... allò que ens inspira és allò que queda al marge de la societat, paisatges, persones, maneres de fer, i que tot això, si ho barreges amb una mirada nova, amb una mirada, si voleu, més poètica o de futur, pot fer coses rellevants per a la societat. I al final estem treballant amb persones que fan un itinerari formatiu, un itinerari d'inclusió, i a través d'una agricultura amb aquesta mirada humana, on tothom té lloc, com havia passat sempre a les masies o als pobles, tothom té un espai per fer una feina útil. Al final, en un projecte compartit, en el nostre cas és cultivar la terra i fer vins i olis singulars, aquí és on incluïm, diguem-ne, persones amb capacitats diferents o amb itineraris d'inclusió.
0: Sí. sí. Fota, això de posar etiquetes, són persones al final, no?
3: Correcte, i, sí, clar, sí. Nosaltres intentem descobrir...
0: S'està fent la pregunta i m'estava pensant jo mateix, no, són persones.
3: Nosaltres intentem descobrir el valor singular de cadascú, nosaltres també, clar, els professionals i tècnics que hi treballem, al final, juntar-te en un projecte de cooperació en aquest sentit també és molt, diguem-ne, et fa sentir molt orgullós, també, no? I és un espai de creixement molt, molt interessant.
0: Feines dures, les vostres, o també hem de ja desmitificar això? Vull dir...
2: Ho és.
1: Allà riuen, eh?
4: Sí. Dormemos por el día.
0: Sí, o sigui, quina hora us aixequeu per treballar, per anar a fer pa?
2: A la una.
0: A la una? Sí. Sona el despertador.
2: Sí.
0: I aneu a dormir?
2: Pronto. En mi caso a las 7 de la tarde.
0: Vale.
2: Sí.
0: Pages.
2: Bueno, depende de tu material, ¿no? Pero además trabajar con horno de leña pues lo complica aún más.
0: De totes maneres, recomaneu aquesta feina, no?
2: Sí, hombre, clar.
0: Sí. I per cert, que els canvis de vida són possibles.
2: Total.
0: Allò de... Sembla un punt naïf de perseguir els somnis, els nostres somnis, però en el vostre cas ha sigut així.
2: Hay que siempre crear y darle fuerza a lo que queremos.
0: Sí. És que tenim un company a la ràdio, eh?
1: Que s'ho està pensant. Tenim un company a la ràdio que es vol posar a fer pa, ja ho té tot pensadíssim. Quin consell o quina recomanació li...
0: Us està sentint, eh?
2: Sí. Pues os dejo una tarjeta el día que quieres y venga conmigo a hornear, yo encantadísimo.
1: Li donarem.
3: És el que tenen les feines manuals, al final, que estàs aportant, diguem-ne, la teva pròpia persona, no? Jo crec, i en aquest món cada vegada més virtual, té un valor molt singular. I després hi ha un altre element, que és que els consumidors, jo sóc client d'ells, reconeixem un vincle a través dels aliments, i això és molt interessant, perquè reconeixes una humanitat, persones que hi ha al darrere, l'esforç que hi ha al darrere, clar. I això passa també quan la gent obre una botella nostra de vi o una ampolla d'oli, al final estàs creant un vincle humà a través d'algú tan essencial com els aliments. I això és la nostra força, diguem-ne.
1: En quin punt creieu que estan els vostres oficis? Ens estem tornant a apropar d'alguna manera, també, a tot això?
3: Jo sóc optimista, diguem-ne, cada vegada la gent vol, diguem-ne, un relat més potent lligat a l'alimentació, però el que hem de fer és no anar només als elements nutritius, que si la proteïna, que si això, hem d'anar més al context de producció, a les persones que hi ha al darrere, i això és el que per mi fa que es creï un vincle molt més fort.
0: Què en penseu vosaltres?
2: Totalment d'acord. Sí. Y dar formación, dar explicación y del porqué de las cosas, cuando uno lo entiende, lo valora.
0: I m'agrada molt allò de que ens trieu, que ens continueu triant, no? Que
3: clar,
0: penseu en nosaltres.
3: Si no ens trieu, nosaltres desapareixem.
0: Sí, això però és que nosaltres tenir... som vosaltres, també. Vull dir, és que som la gent d'aquí, del país, no? Vull dir, que has d'anar a buscar... Jo sempre m'emprenyo molt... Ara... Raïm d'Itàlia, cebes de Figueres que eren d'un país d'Àfrica.
3: Sí.
0: I li vaig dir a la senyora del súper del meu barri, diu, ostres, no m'hi havia fixat. Hòstia, si no t'hi fixes tu,
3: clar. Malament
0: raïm, no?
3: Totalment.
0: Ja està, amb aquest al·legat a lo nostre, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Pierre, Remy, enhorabona per la feina. I us vindrem a veure, que feu més, eh? Visites, enoturisme aquí,
3: sí,
0: a la cooperativa.
3: Fem, no només és, diguem-ne, la producció, sinó volem que el celler, el molí d'oli, sigui un espai cultural. De fet, aquesta tarda hi ha un recital de poemes.
0: Que bonic, molt bé. Sí. Aquí a la cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges.
3: Sí,
0: gràcies, Pau Moragues.
3: Gràcies.
0: I gràcies a la gent del Pa d'Abans.
4: Adéu.
0: Seguim, 3:15.

0: posar-nos estupendos poètics.
1: Ui, ui, quina por em fas.
0: Sí, no. Vaig a citar Shakespeare, que et sembla clar, Pierre Carons.
1: La convidada se'ns espanta. Ai,
0: ai. Si la música és l'aliment de l'amor, continueu tocant.
1: Home.
0: Aquí seguim des de la Fira Mos de Lleida, assaborint un altre tipus d'aliment que va molt bé per l'ànima, per l'amor, per les emocions, que és la música i que són les cançons del primer disc en solitari de Roser Loscos, violinista, ex-violinista de les Migues. Com estàs, Roser?
2: Hola, molt bé, molt contenta.
0: Bon dia. He vist que t'estaves aquí fent un bon aperitiu. Estaves a
2: Ui, m'he fet un vermut amb unes patates.
0: Tot d'aquí, eh?
2: Tot d'aquí, home, faltaria més.
0: Bueno, tu ets d'aquí, tu ets de Gramunt.
2: Jo soc de Gramunt.
0: Tu sabies que el pa d'aquesta gent fantàstica es fa amb blat d'allà?
2: Ho sabia, però no l'he provat mai. Molt fort.
0: Ui, impecat.
2: Ja. No, no visc a Gramunt des de fa molts anys. És la meva excusa.
0: Bueno, és que vas marxar molt, molt jove, vas marxar de Gramunt,
2: no? Sí, clar, bueno, que ens toque.
0: Buscar-te la vida.
2: Ens toque. Sí, Barcelona, després a París, després ara visc més a... Són la Girona, bueno, no en voltes, sí.
0: Bueno, però a Gramunt comença tot, no?
2: Però a Gramunt comença tot.
0: El teu idili amb la música.
2: Sí, vaig començar allà a l'escola de música i d'allà cap a Barcelona i després doncs, cap a fora. Sí, molt bé.
0: Clar, les escoles municipals de música, nosaltres en parlem molt perquè és una gran pedrera, eh? I fan una feina fantàstica.
2: Molt, és fantàstica. O sigui, jo trobo que encara que no t'hi dediquis, que al final un 10% molt baix dels nens s'acaben dedicant a la música amansa les fieres. Això és així, en tots els nens. O sigui, jo he donat classes durant molt de temps i te n'adones que la música el que fa és... Baixen revolucions, connecten cap a un altre lloc i encara que no t'hi dediquis, ens és igual. És molt necessària la música.
0: Violí?
1: Sempre, no? Sí. Vull dir, tu vas tenir-ho claríssim.
2: Jo vaig tenir claríssim que jo volia fer violí, sí, des de molt petita.
0: Però clar, també no és l'instrument que tria la majoria de la gent.
2: Exacte.
0: Què va passar? Explica.
2: Va passar que no tenia ni 8 anys, em van dir, quin instrument vols fer? Bueno, doncs, pues, quin fa la Montse i la Judit i la tal? Aquest és el que faria. A veure...
1: Decisió col·lectiva, eh?
2: Clar.
0: És molt habitual, és bastant habitual, això.
1: Clar, clar. Les amigues.
2: I llavors el que va passar va ser que vaig connectar amb la música a través del violí, com hagués pogut estar a través del piano, és igual, i va ser com, no, això ha de formar part de la meva vida, i no me'n vaig poder deslligar.
0: No és un instrument molt,
2: no.
0: en tema la pregunta, molt femení, és a dir, molt...
2: Oh. Ah, mira.
0: Molt,
1: això no t'ho havien dit mai.
0: O sigui, violinista, a mi em ve al cap, així ràpid, Anna Malikian, per exemple.
2: Bueno.
0: O solis, o quan vas a veure un concert sinfònic, no? Primer solista al violí, sempre...
2: Ja, és curiós que em diguis això. És curiós que em diguis
0: això. Potser tinc una percepció errònia, eh?
2: Jo crec que totes són vàlides, però crec que el violí, com que sempre s'ha relacionat molt amb aquesta cosa més romàntica...
1: I més delicada.
2: Sembla que vagi més connectat a les noies, però tampoc ja estic d'acord amb aquest concepte. Per tant, em sembla el que dius. O sigui, crec que al final el violí... Jo no sé, jo el relaciono molt amb la feminitat, t'he de dir. Mm. Té un costat molt de sensibilitat per tocar-lo,
0: sí.
2: Que es necessita bastant aquest costat femení desenvolupat, crec.
0: No sé. I creus que ho has explorat en el teu primer disc?
2: Jo crec que sí. El que passa és que jo he intentat aprendre una mica més de l'altre costat en aquest disc, que és el costat més masculí. Entre cometes, sempre parlem entre cometes, ¿vale? Perquè una dona també pot tocar d'aquesta manera i continua sent femenina. Però sí que hi ha aquesta cosa de, en aquest disc de tralla, de power, de distorsions, de blues, de molt d'estómac i no tant de volar i de, no? I aquesta cosa de la sensibilitat que ens porta més cap a la feminitat, no?
0: Continuem sentint alguna cançó,
2: vinga,
0: si et sembla.
2: Vale.
0: No, l'important, entrevistar un músic, escoltar la seva música.
2: Super.

0: això és èpic. Que, no, que no es confongui, no és un disc de flamenc.
1: No.
0: Tot i que la Roser i l'Osco s'hagi actuat durant una dècada amb les Migues, que sempre han tingut molta tirada al flamenco, aquí hi ha una mica de tot. I és que, de fet, tu, des de sempre, has sentit de tot, has acostat sense prejudicis, sense límits.
1: Sense límits.
0: Límits i abismes.
1: És un dels límits que he anat assaltant, aquest disc.
0: A tot
1: una
0: tipus
1: mica
0: de gèneres.
1: Sí, perquè al final tots formen part de mi. I la música al final és un llenguatge que, si no li posem etiquetes, podem explicar una història amb un blues, una altra història amb una música flamenca, una altra història amb una música... Ens és igual, la música és molt més gran que una etiqueta, o que un dir aquest disc ha de ser un disc purament flamenc, doncs no. És un disc on hi ha arrels flamenques, on hi ha arrels blues, on hi ha arrels... I podem parlar amb la llengua que tu vulguis, i lo xulo, no, de la música al final és això, no? És que és un mitjà de comunicació i que ho pots utilitzar la llengua que tu vulguis. Bàsicament he fet el que m'ha donat la gana en aquest disc i m'he fet un regal. Va sortir el dia del meu aniversari, 12 de novembre de 2025, i era tota una declaració d'intencions, no? De dir, mira, em faig aquest regal, m'és igual, m'és absolutament igual el que pugui pensar la gent, simplement és una cosa que aporta al món i que dic, mira, és honesta.
0: Però explica, ja, Roser, què impulsa tot plegat. O sigui, d'on neix la... Neix l'energia, no?
1: Bueno, sí, això ho està dient perquè abans ho hem comentat una mica. Perquè va néixer el meu fill, el 2019.
0: Que es diu?
1: Unai.
0: I que ara té quants anys?
1: 7 anys.
0: 7 anys.
1: I que quan va néixer va passar una cosa... És una cosa que passa, no?, amb moltes dones, no?, que hi ha alguna cosa que canvia. Hi ha el sentit de la vida, sensacions, emocions, hi ha coses noves que apareixen, i de sobte en aquell moment em va aparèixer la necessitat de crear, quan no m'havia aparegut mai.
0: Si mai havies composat abans.
1: No. La primera cançó que he composat a la meva vida es diu Respira, i està a l'inici d'aquest disc, expressament, perquè és l'obertura meva, diguem, cap a crear alguna cosa de zero.
2: Et va passar una mica com la Rigoberta Bandini, allò d'ara ja només puc parlar del meu fill, de cantar sobre el meu fill, que em surten les lletres totes dedicades a aquest amor tan gran.
1: Exacte, t'he de dir que la cançó d'Unai d'aquest disc hi ha una mica d'inspiració arrel d'aquesta cançó de la Rigoberta. Sí, perquè jo ja tenia ganes de fer...
0: Canciones de amor, és aquesta, no?
1: Sí,
0: és molt bona, és meravellosa aquella cançó.
1: Molt guai, és que hi ha el disc brutal. Però en aquell moment vaig dir, jo ja tenia ganes de fer-li una cançó, i vaig dir, buah, és que vaig veure la Rigoberta, va ser com... És que no és tan estrany fer-li una cançó al teu fill,
2: no? Perquè t'envaeix aquella cosa, no?
1: Sí.
0: Un fill, a més, que neix en l'última etapa teva amb les Migues.
1: Sí.
0: Clar, expliquem-ho bé. Sou un grup d'èxit internacional. O sigui, he fet gires per tot el món.
1: Sí.
0: Com era la conciliació amb un nen tan petit i fent, no sé...
1: És veritat que em va coincidir molt bé, perquè va néixer el 2019. A principis de 2020 vam entrar a la pandèmia. Va començar la pandèmia. Ell era molt bebé i ens van tancar. Es van acabar els bolos, i els mesos que ell era tan bebé, jo vaig poder estar amb ell. O sigui, va ser fàcil la conciliació. També la meva parella, doncs, òbviament, també està allà. Però sí, va ser tot un moment de molts canvis. Però jo sempre a l'Unai, des de que he pogut comunicar-me amb ell i m'ha pogut entendre, li he explicat la necessitat que tinc tan gran de poder anar a tocar els escenaris. I ell és molt conscient de que a mi això em fa feliç.
0: Quin és el lloc més extraordinari en el que has actuat, amb les Migues, amb solitari... Que diguis, uau.
1: Home, vam tocar a Bangladesh davant d'unes 5.000 persones.
0: Bangladesh.
1: Després, a nivell més de sensacions, a Essaouira, a la zona de Marroc, tenen un festival de Nahua, música en Nahua, brutal. Allà vam actuar també, i és un lloc molt màgic, molt bonic.
0: Ara tocaràs demà, precisament, a les festes de tardor de Lleida, en un lloc més proper, més casolà, com el Cafè del Teatre de Lleida.
1: Però que a mi m'agraden molt aquests concerts.
0: Oh, tant, perquè tens de tocar la gent, i això és meravellós.
1: És meravellós, no? I el Cafè del Teatre és brutal, o sigui, que tinc moltes ganes, demà a les 7 de la tarda. Sí.
0: I més concerts que puguin haver-hi més endavant per presentar aquest primer disc de la Roser Loscos.
1: N'hi hauran, segur.
0: Molt bé, doncs que soni la música, no?
1: Gràcies, això.

0: això, eh?
1: Clar, és que aquesta té una història, també, al darrere.
0: En 10 segons, que estem a punt de marxar.
1: No, no, l'explico demà al concert. Que vingui al concert i l'explico.
2: Ara tu has girat.
0: La millor promo que hem fet mai. Escolta, Rosa Losco, és un plaer tenir-te aquí.
1: Gràcies, a vosaltres.
0: Gràcies per seguir-nos des de Fira Mots de Lleida, aquest programa especial que hem fet amb l'ajuda dels nostres companys de Ràdio Lleida.
3: Mercè Marc.
0: Mercè Marc, aquí, fent-nos fotografies, unes fotos que surtin tots molt guapos, i que després podré veure a les xarxes. El control tècnic, en Jordi Orós i en Lluís Colomer. Nosaltres hi tornem demà?
3: Ah, sí? Sí, sí.
0: Crec que sí, no? Sí, és diumenge, a partir de la una, a la sèrie Ser Catalunya. A més, tot és comèdia. Gràcies per seguir-nos un dia més. Adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER. Totes les vides tenen música i lletra.
1: Aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. Va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars. I és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
2: És duríssima, la cançó.
1: Perquè és com la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú.
3: Si tu no estàs aquí,
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
3: Si tu no estàs aquí.
4: El teatre en un minut amb Rosa Badia.
5: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas.
6: La nostàlgia va guanyar.
5: Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: No la recuerdo tan divertida. O sea, recuerdo algo un poco melancólico y triste. Yo era muy vergonzoso, me daba miedo muchas cosas.
8: Ese niño tan tímido es Andrés Lima. El director de teatro recuerda las ausencias de su padre y los viajes a Italia para verlo. Cómo descubrió el rock and roll por la revista Vibraciones y cuánto le impactó el golpe de Estado en Chile. Escucha su historia en Por el Principio. Este domingo a las 4 de la tarde con Ángeles Oliva. Por el Principio. En la SER. Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.

0: سيفا قول درسا من دروس الانتفاضة.
1: A vivir que son dos días.
2: Sigue a Vivir que son dos días en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A, am, de, en, per, cap, contra. Te les saps des de l'escola i encara les recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: Es ocupem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
6: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
15: Bon dia, diumenge 27 de setembre, diumenge tranquil, abans d'un canvi de temps. Núria Saró, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Hem de gaudir de la jornada en aquest diumenge perquè a partir de demà dilluns tornen les precipitacions, la pluja ens acompanyarà bona part d'aquesta setmana, així que ja podem anar buscant el paraigua i deixar-lo preparat per demà. Avui diumenge és una jornada que comença amb alguns núvols de tipus baix que aniran trencant-se, però també haurem de parlar de força nuvolositat al llarg d'aquesta jornada perquè tindrem núvols baixos que es formaran a la costa i també núvols alts que afectaran i arribaran a bona part del territori. Una jornada que vindrà marcada per temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir, màximes que es mouran entre els 28-32 graus. Demà sí que es notarà el descens tèrmic. Ara mateix els termòmetres van des dels 14 graus a Girona, 17 a Lleida, 21 a Tarragona i 22 a Barcelona.
15: Repassem ara l'actualitat informativa. En plena crisi de l'habitatge, després de casos com el de la Mari Carmen o l'Olga, hagin tornat a evidenciar l'atenció amb aquestes dades. Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més desnonaments, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Durant els tres primers mesos de l'any n'ha concentrat el 23% del total, Pol Valero.
17: Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, Catalunya lidera la llista de comunitats autònomes amb més desnonaments, seguida del País Valencià, Andalusia i Madrid. Durant el primer trimestre d'aquest any, a Catalunya n'hi ha hagut 921, mentre que a Madrid han estat 582. És a dir, per cada desnonament a Madrid, a Catalunya n'hi ha gairebé 2, no 5, com havia assegurat aquesta setmana la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Si ens fixem específicament en els desnonaments per impagament del lloguer, el País Valencià encapçala la llista amb una mica més de 500 casos, seguit de Catalunya amb 489 i Madrid amb 454.
15: Tot plegat en un cap de setmana de contactes entre el PSOE i Junts per Catalunya per acordar un nou decret de habitatge. Sumar, per la seva banda, ja ha avisat que, si no s'aprova, plantarà el Consell de Ministres de dimarts vinent. Diumenge, d'operació tornada a les carreteres catalanes, el Servei Català de Trànsit espera que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 270.000 vehicles. L'operació tornada del pont de la Mercè és la més important després del de Sant Joan. Trànsit ha previst un dispositiu especial a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit. Entre les mesures s'habilitaran carrils en sentit contrari a la P7 de Llinars a Montornès del Vallès, també de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei i a la C32 i la B20 de Sant Andreu de Llavaneres a Montgat. Els camions tindran restringida la circulació entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit i la circulació es limitarà a 100 km/h als trams en carrils addicionals. Precisament ha estat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, qui ha avançat a Cerebre que el tram de la P7 del sud del país ha registrat un total de 0 víctimes mortals des que es van implantar mesures per reduir la sinistralitat.
18: Aquest any són 0 víctimes mortals. Per tant, podem estar, en certa manera, satisfets del primer resultat. No s'ha acabat, això només comença, perquè són 0.
15: Més coses. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han rescatat al Pakistan una dona que vivia a Barcelona i que havia estat víctima d'un matrimoni forçat. Hi ha 2 detinguts acusats de tràfic d'éssers humans, Pol.
17: La família estava en contra que la dona s'hagués casat amb un home que havia conegut a Barcelona. Segons els Mossos, des de l'inici la van pressionar i amenaçar perquè trenqués aquesta relació. Fa un any, la família va enganyar la víctima perquè viatgés al Pakistan i un cop allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí seu. Els detinguts són 2 homes de 41 i 45 anys a qui també relaciona amb un intent d'homicidi contra la parella sentimental que la víctima tenia a Barcelona, que és qui va denunciar els fets a la Policia Nacional.
15: 3 persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, després de l'esfondrament del sostre d'una casa a Canovelles, al Vallès Oriental. El sistema d'emergències va rebre l'avís a la 1 del migdia. Els bombers han evacuat 4 persones de l'habitatge, els 3 homes que han estat traslladats a l'hospital i un menor que ha resultat il·lès. Publicitat i tornem.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, Gemma Alegrí.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Amb Renault Capture EcoGL GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
22: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
23: I sopem a les millors taules del món.
24: En aquesta terra protegim i acollim.
25: Fem barri i fem pinya.
26: I fem i deixem de ser.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
15: Dos minuts i seran les 9 en punt del matí. Les associacions de famílies monoparentals catalanes denuncien sentir-se invisibilitzades davant l'administració. A Catalunya n'hi ha més de 400.000.
17: Més de 400.000 famílies que fa anys que denuncien que se senten poc reconegudes. Malgrat que a Catalunya existeix un carnet que la reconeix com a tal, des de les associacions lamenten que els ofereix pocs beneficis.
27: Et treus el carnet de família monoparental pensant, no?, doncs que tindràs certes avantatges i al final te n'adones que no.
17: És Elena Valle, presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya. També denuncien dificultats a l'hora de pagar un habitatge, conciliar vida amb feina i ascendir laboralment.
15: Segons dades de Save the Children, més de la meitat de les famílies monoparentals es troben en risc de pobresa o exclusió social. Ens queden només els esports.
28: Què tal? Bon dia. La Minya Mal va marcar el minut 2 i Espanya va acabar guanyant 2-3 a Anglaterra en el debut a la Nations League. Els anglesos havien capgirat el partit d'abans del descans, però Baena i Oyarzabal van donar la victòria a la selecció. Això deia la Minya Mal després del partit.
29: Bueno, el míster no sé, nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que queramos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero pero a veces robo, entonces nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
28: D'altra banda, el Barça femení va guanyar 0-2 a Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí, que va jugar l'últim quart d'hora. I en bàsquet, el Barça va estrenar la CB amb un triomf contundent contra l'Eima Corunya 119-101, mentre que el Manresa va perdre la pista del Bilbao Bàsquet 107-92. Avui, tres debuts catalans més a la CB. La penya flamant campiona de la Supercopa visita el Breogán a les 12, el Girona rep l'UQ amb Múrcia a les 5 i el Lleida juga a la pista del València a les 6. També a les 6, l'Espanyol femení visita el Deportivo després de golejar el Madrid Club de Futbol Femení en l'última jornada.
15: Gràcies. A Sierra n'estarem pendents també de la selecció espanyola, que tornarà a jugar dimarts vinent, 29 de setembre, a 3:15 de la nit contra Croàcia. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.
0: A vivir, que son dos días, con Javier del Pino.
1: A vivir, la información de este domingo con María Ibáñez. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Continúa la acampada en la Puerta del Sol tras la manifestación por la vivienda este sábado, a la que asistieron unas 25.000 personas, según la delegación del Gobierno. Desde la medianoche, unas 500 han pasado la noche en la céntrica plaza de la capital en protesta por la crisis habitacional y para exigir que se apruebe cuanto antes el nuevo decreto de vivienda en el que trabaja el Gobierno. En Sol está Javi Llaneza. Buenos días.
4: Buenos días, María. Pues aprovechando la salida del sol, poco a poco se van despertando de sus tiendas de campaña, sacos de dormir y cartones, buena parte de esas más de 500 personas que mencionabas. El sindicato de inquilinas está repartiendo en su carpa algo de desayuno para quien lo solicita y se aprecia más organización en comparación con la medianoche. Una madrugada, María, que ha sido larga.
5: Hemos llegado hace un ratito a apoyar un poco esto y de momento pues estamos aquí y no tenemos prisa por marcharnos. Ver cómo evoluciona y ir viendo hacia dónde va todo esto con esperanza de que vaya hacia algo productivo.
6: La tarde y la noche intensa porque al final venimos de un desahucio muy duro, un desahucio en el que hemos recibido mucha violencia policial y estatal en general. Y bueno, pues ahora estamos resistiendo para afrontar el problema de la vivienda, bueno, desde la perspectiva más de clase que podemos.
4: Además, están comenzando a pegar carteles con las principales necesidades, entre las que se encuentran alimentos, medicamentos, utensilios de limpieza, compresas o abanicos. También están abiertos a que la gente proponga actividades, charlas o talleres, y hay que destacar cómo diferentes voluntarios se están encargando de dejar la zona lo más limpia posible. Se espera que a lo largo de la mañana se vayan sumando más personas a esta acampada.
2: Sobre la negociación del nuevo decreto de vivienda, el ala minoritaria del Gobierno advierte de que no acudirá al próximo Consejo de Ministros si el texto no se incluye en el orden del día. Advierten desde Sumar que no valen parches. Sira Rego, ministra.
7: De la misma manera que ya nos plantamos en un Consejo de Ministros, no vamos a aceptar una salida cosmética o un parche y vamos a ir con determinación y, por supuesto, ya nos plantamos una vez y, si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
2: Y del exterior, al menos 3 personas han muerto en Ucrania esta madrugada, una en Kiev, la capital, y 2 en la provincia de Zaporilla. Son al menos 10 las víctimas mortales por el asedio de Rusia este fin de semana. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Moscú ha lanzado en las últimas horas unos 170 drones.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
9: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
16: Carglass cambia, Carglass repara.
30: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
31: Radio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
32: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
33: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
32: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
12: Esto promete, Manu.
11: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
11: Huele. Va. ¡Y ¡24 horas!
12: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga. Ocasión Plus.
3: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
13: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
3: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
18: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
3: Branding Plan ajuda pimes de tot Espanya a créixer des de fa anys.
13: Truca al 93 314 44 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
3: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
13: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
32: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: vivir que son dos días, con Javier del Pino.
1: ¿Conoces Thinkers? Yo no lo conocía hasta que mi profe lo usó en clase y he aprendido cómo ahorrar energía en mi cole y en casa.
2: Los programas educativos Thinkers de Repsol ya están acercando las claves de la energía y la sostenibilidad a alumnos de más de 9.000 centros educativos. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, la energía de aprender.
3: Radio Barcelona, Cadena SER. Vuelve el Liceu. Vuelve la emoción de la ópera. Una temporada más, Telefónica, como socio tecnológico, acompaña al Liceu en el estreno de Aida, su ópera inaugural para conectar a más personas con la cultura.
4: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
5: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
6: Branding Plan és una eina que pot sumar l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
7: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
6: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
8: Papi,
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
8: La

0: Es la 1, mediodía en Canarias. El Gobierno continúa buscando los apoyos para sacar adelante el decreto ley de vivienda que recoge, además de un refuerzo en la obligación de ofrecer alternativas a los desahucios, también contempla la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% y la regulación del alquiler de habitaciones y de la vivienda de temporada. El Ejecutivo quiere tener los apoyos cerrados antes del martes, cuando previsiblemente el texto se apruebe en el Consejo de Ministros y de ahí pase al Congreso. Junts ha sido el último grupo en pronunciarse. Apuestan por una regulación corta y contundente. Eso sí, le piden al Gobierno que no lo mezcle con otros temas, como ya ha hecho en otras ocasiones. Jordi Turull.
1: El Gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: En Sevilla, en el municipio de La Campana, la Guardia Civil ha detenido al hombre que se había atrincherado en su vivienda tras apuñalar a su mujer con arma blanca. La mujer falleció anoche. Elena Carazo, ¿qué más sabemos?
2: Ha salido de la vivienda tras horas de negociación de los agentes. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, informa que el ahora detenido de 56 años habría tratado de quitarse la vida.
3: Ahora mismo está siendo atendido por una autólisis importante que se ha practicado él mismo y bajo custodia de la Guardia Civil.
2: Vanessa, de 47 años, fallecía anoche como consecuencia de las graves heridas en el centro de salud de esta localidad sevillana de La Campana. Con su muerte son ya 11 las mujeres que han perdido la vida en Andalucía víctimas de la violencia machista.
0: En el tercer día de su visita a Francia, el Papa León XIV ha pedido a los obispos del país galo máxima vigilancia ante la lacra de los abusos. El pontífice ha reconocido la labor de sus subordinados, poniendo en valor algunas de las medidas que han tomado, como la búsqueda de la verdad y un firme compromiso con la prevención y la protección contra estos crímenes. Saray González acaba de terminar la homilía. ¿Qué más ha dicho?
4: En esta misa celebrada para cerca de 150.000 personas en el santuario de Lourdes, el Papa León XIV ha pedido penitencia y conversión ante un mundo que asegura que va mal y donde los conflictos cada vez más extendidos destruyen tantas vidas inocentes.
5: Cette exigence de conversion engage l'Église elle-même dans son pèlerinage.
4: Se espera que esta tarde se reúna en privado con 7 víctimas de abusos sexuales por parte del clero, tras prometer que redoblará los esfuerzos para reformar la institución a raíz del escándalo mundial por estos casos.
0: Gracias, Saray. En deportes, Juan Marín.
6: Muy buenas. Día importante para el ciclismo español. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, se disputa la prueba de fondo masculina del Mundial de Montreal, una cita en la que estaremos pendientes de si Juan Ayuso y Enric Mas pueden conseguir medalla. En baloncesto, jornada de Liga Endesa en directo. Al descanso, Breogán 56, Juventud 49. Recién comenzado el segundo cuarto en Burgos. San Pablo Burgos 30, Baskonia 41. Y ahora, en unos minutos, comienza el choque entre La Laguna Tenerife y Vázquez Zaragoza. Y a partir de las 2, tenemos partido en segunda división con el duelo entre Valladolid y Córdoba en el José Zorrilla.
0: De momento es todo. Empieza la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Sohaib Nadi.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. A vivir que son dos días, Madrid.
8: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
9: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
10: Bon diumenge, Màxim Castillo.
9: Després de la nostra, d'una altra sortida a Lleida, que vam fer ahir per la Fira Mós, jo em vaig firar. Vaig portar 4 productes d'aquells de...
10: Mira, sí, t'han convèncer,
9: sí. Sí, per la mama. Està contenta ella. Doncs ens hem endut un altre lleidatà, el nostre lleidatà de referència aquí a l'estudi. Pep Saula, com estàs? Bon dia.
11: Molt bé, què tal?
9: Mica de ressaca de la Mercè?
11: Mire, doble ressaca, dues tasses, perquè divendres hi vam tocar amb Sexenium a l'escenari dels 40, i ahir just hi vaig estar també amb Svetlana, que per primer cop han actuat en banda i he fet tota la direcció musical i tal, i bé, un èxit.
9: Coincideixes, per cert, per primera vegada amb el crític musical Jordi Bianchotto. Com estàs, Jordi? Bon dia.
12: Hola, bon dia, molt bé.
9: Què tal? Aquí al programa, no sé si abans us coneixíeu...
11: No, no ens coneixíem.
12: No havíem coincidit, malauradament, fins avui, dia històric.
9: Sí, dia històric, però no... No ens ha de dir alguna cosa aquí en Pep?
10: Jo em sembla que sí, no sé, es pot dir, no hi ha?
9: Sí, sí, home, sí, ho van dir divendres.
11: Ja ho van dir divendres.
10: Tenim un disgust, tenim un disgust.
11: Bueno, no,
9: els oients del programa tenen un disgust, Pep, sí.
11: No, bueno, amb Sexeni farem una aturada indefinida, estarem un temps sense girar, sense treure cançons, reconciliant-nos una mica amb el curs normal de les nostres vides després d'aquests 5-6 anys de no parar. I, bueno, era descansar un temps i a veure cap on ens porta tot plegat.
10: Us deixeu un temps amb la parella, una mica.
11: Sí, és una mica això.
10: Que respiri.
11: Però, sí, però a veure, és una ruptura d'aquestes que de tant en tant...
10: Ah, saps que tornes,
11: sí,
10: eh?
11: Sí, saps que tornes.
10: Recaigudetes.
11: Però, bueno, exacte.
9: Però esteu fent competició amb els grups de pop catalans?
11: A veure,
9: o què?
11: No,
9: perquè,
11: no.
9: Jordi, avui en parlarem d'això, al programa, sí, d'aquests grups que... És la llei del pèndol, no?
12: Sí.
9: Se'n van i ara tornen.
12: Però hi ha moltes modalitats.
9: Plego i ara sí. I torno.
12: Hi ha moltes modalitats. Hi ha separacions de veritat, separacions que són temporals, pauses indefinides, pauses indefinides que s'anuncien just abans de començar a vendre les entrades d'una nova gira.
10: Fixa't tu.
12: No és el cas de Sexeni, pel que veig. No.
11: Bueno, però farem un concert de final de gira el 15 de gener a la sala Apolo.
9: Entrades ja a la venda.
11: Entrades ja a la venda. No, a veure, no ho hem fet així molt animal. Una, perquè no som o que és gràcies, evidentment. I també, per altra banda, perquè vull dir, simplement volem tancar l'etapa, fer un concert mà amb una sala maca de Barcelona i ja està, i descansarem un temps i suposo que si tot va bé farem més cançons i acabaran sortint indefinida perquè no sabem quan. La gràcia una mica és això, que no tinguem un deadline, un hòstia, ho hem de fer per allà. I ja està, i cap a on ens porti la vida anirem.
9: Doncs agafant el símil d'això de la parella, que de vegades ens hem de donar un temps i tot això, si algú ha parlat de parelles últimament al teatre, i de la seva concretament, són en Pau Vinyals i la Júlia Colomé. Com esteu? Bon dia. Ai, Judit, mira.
13: És el meu altre nom, també.
9: Perquè s'ho diuen molt o què?
13: Sí.
9: Et confonen?
13: Bueno, sí, suposo que Júlia i Judit tampoc no hi ha tanta.
9: Judit Colomé, escenògrafa i actor. Bé, escenògrafa i ara també intèrpret.
13: Sí, sí, sí, sí, exacte.
9: Com ha anat això d'obrir-se en canal en una obra de teatre que es diu Tendrament, que es va poder veure la temporada passada i ara ha tornat al Teatre Acadèmia de Barcelona?
14: Bé, molt bé. La veritat és que ho estem disfrutant molt. Ha sigut un projecte intens, molt, que hi hem posat tot el nostre cos i la nostra ànima, però la veritat és que des de la joia i des de l'agraïment.
10: Sí. I no passa sempre això, que veu estrenar a la Beckett i ara torneu. Sí. Ostres, és un gust també poder allargar amb un projecte en què confieu.
13: Sí, i molta, vull dir, molta feina posada allà, que de sobte quan veus que els projectes tenen una mica més de vida, d'aquesta cosa que ara és tot tan ràpid, tan curt, hi ha tanta programació però que també és tan concentrada, que de cop puguem veure que, bueno, doncs tenim una altra temporada, que després ve una gira.
14: Això és un goig.
13: Sí, una alegria.
9: Tu pensava que vindríeu amb el nen, amb el Creu. Com es fa això de conciliar? Perquè, clar, la gent del teatre, els artistes, que treballeu unes hores terribles, vull dir, caps de setmana, tardes, nits...
10: El dijous amb col·loqui inclòs, vull dir que ja suma-li una altra horeta, que us quedeu al teatre...
14: Però també no són totes les èpoques tan intenses. També ara estem en una època molt intensa els dos, però no només amb aquest projecte, sinó amb altres, però també hi ha èpoques que vas més tranquil i també tens més temps que altres, o sigui que és una mica més intermitent, però bueno, també... Tens una xarxa gran, veuen coses, no? Veuen com funciona el teatre, veuen... Sí. Tenen altres...
13: Des d'aquí un agraïment als avis, que estan super predisposats, i això també és una gran ajuda.
14: Sí, i els amics, que també ens ajuden molt, sí.
13: Sí.
9: Més servei i bressol als teatres també...
13: No estaria gens
9: malament, per tothom, pel públic, especialment.
13: Els diumenges hi ha teatres que fan sessions en les que pots anar-hi amb la criatura, i mentre estàs veient la funció pots deixar-la.
14: No tots, però sí.
13: No tots, però alguns sí que es fa.
14: També per la gent, no?, d'una franja d'edat, que crec que és una franja molt interessant per anar al teatre, no?, i veure't reflectit en moltes coses i que et pot acompanyar molt, i és una pena que no s'hi pugui anar tant pel fet de la conciliació.
9: Sí, jo tinc amics que no hi van, o sigui, per això, perquè estan amb els nens i no poden. Aquí a la ràdio. No diré noms. Bé, avui parlem d'aquesta segona temporada de Tendrament, una obra sobre l'amor, el desig, la gelosia, la ràbia, tot el que es pot trobar en una parella, al cap i a la fi.
15: M'estic molt cruel amb mi, m'estàs deixant en un lloc...
16: Que no et mereixes.
15: Què?
16: Que no et mereixes.
15: Que no em mereixis.
16: Ens farem el petó que ens hem fet l'única vegada que hem estat junts sobre l'escenari.
15: Un professor d'ESO em va dir que els gais existien, però que els bisexuals no. I jo, on que no? I jo... I jo on quedo?
17: Estic fins als pollons dels homes i la seva identitat.

0: Ai que es lia.
1: Pau, la idea de començar després del Gegant del Pi, sí, que ho va petar, un hit... En parleu una mica?
0: Sí, surt un moment. És un petit gag.
1: Que... Agrada molt. I què et va moure cap aquí?
0: Bé, jo amb el Gegant del Pi vaig obrir com una part de mi, no? De com em relaciono amb l'ofici, des d'on, bueno, un espai que no tenia, que és des de la creació, no? Des de mi, no? I de cop, quan es va anar acabant, bueno, encara fem bolos del Gegant del Pi, però quan doncs, vaig dir què faig, que tinc ganes de fer alguna altra cosa, no? I realment el camí, en aquell moment, tenia més ganes d'investigar, de provar i de comprovar com ressonava en el públic, era el que estava vivint amb la Judit, amb què ens estava passant com a parella, no? I, però vaig dir, això no ho puc fer sol, perquè no té cap sentit, perquè ella, la seva veu, també és molt important en això, i li vaig dir, escolta, què, ho fem? I què? Què va passar?
2: I ho hem fet.
3: Però quan va costar? Va convèncer?
2: Home, sí, sobretot perquè implicava això, sortir a l'escenari, que és una cosa que jo no faig, i que, per tant, bueno, era com, bueno, anem a endreçar una mica què significa, però bueno, a mesura que hi vas treballant, també em vaig animar.
0: I ho fa molt bé, la veritat. Tothom ho diu.
1: I bueno, el que us passava era una mica que us vau adonar que teníeu una vida més convencional del que us pensàveu, potser allò d'un pis, un gos, un nen, allò, anàveu seguint els passos?
0: Sí, bueno, bàsicament el que vam sentir és molta incomoditat de que el mapa que havíem creat per vertebrar el nostre amor, el nostre afecte, el nostre dia a dia, no ens funcionava, no? Que saltaven una sèrie d'alarmes, de tensions que nosaltres no enteníem per què, però no, si no eren feliços amb el que teòricament havien de ser, no? I a partir d'aquí van començar una sèrie de converses de teràpies, no? Per veure què ens estava passant, perquè en realitat ens estimàvem molt, però no estàvem bé junts, no? I a partir d'aquí, doncs, vam començar a veure quines coses havíem de canviar i quines no, no? I realment va revolucionar les nostres vides. I això és el que d'això parla l'obra.
3: Però hi torno amb l'obrir-se en canal. Ostres, jo no sé si explicaria tota la meva vida més privada, bueno, més íntima, la meva relació amb la meva... Amb la parella, o és una recreació, és una... Ho ficcioneu...
0: Sí, és teatre, eh?
3: És teatre.
0: És teatre, hi ha molt divertiment.
3: La vida és puro teatre.
0: És divertida, la gent riu molt, és un joc teatral molt compromès i molt... I, o sigui, hi ha una destil·lació i, evidentment, hi ha un treball a darrere impressionant, o sigui, hi ha mesos i mesos d'intentar fer que el públic ho rebi d'una manera agradable, divertida, profunda, vital, no? Perquè és el que volíem comunicar. I per tant, per nosaltres és un goig, i és la nostra feina, la meva feina és obrir-me en canal, si no, perquè ve l'espectador, vull dir, no? I la Judit, en el fons, de darrere, però també, no? Quan, vull dir, quan treballes a nivell escenogràfic també és obrir-te en canal i obrir la teva creativitat. Vull dir que nosaltres és la nostra feina, o sigui que no patiu per nosaltres perquè és exactament el que hem de fer, i vosaltres venir-ho a veure i disfrutar de dos persones que generosament us entreguen un bon espectacle.
1: I l'entrega comença amb una taula i una cadira. Et toca tu aquesta, Judit, per escenografia. Què es pot explicar amb aquests dos objectes? O sigui, tota una relació comença per aquí, per exemple?
2: Bueno, em va semblar que era una manera molt poètica i molt metafòrica d'il·lustrar precisament la nostra relació, no? Que una de les frases és una taula i una cadira és una parella complementària que no admet preguntes, no? I que ens trobàvem, és a dir, el punt de partida és quan ens trobem en aquest lloc on sembla que ja ha estat tot fet, que és l'encaix perfecte, no? Però que hi ha alguna cosa que potser va més enllà. I sí, en realitat, al teatre hi ha moltes taules i moltes cadires, i aquesta també és una de les... Més enllà de la nostra relació, crec que en l'obra també posem en escena la dificultat de la nostra professió, amb els reptes que ens trobem, i què significa ser escenògrafa, què significa ser actor, les diferències, la part més visible, la part menys visible, i em serveix també per començar a parlar des de... i explicar part de l'escenografia que normalment no s'explica, no? Que es veu un treball estètic, es veu una imatge, però que hi ha molt pensament al darrere, i de sobte he tingut l'oportunitat de posar-me al centre de l'escenari i explicar quin és aquest procediment, no? I també fa molt...
0: Sí, perquè també parla d'aquest encaix de l'actor, la part visible, la part expansiva, la part que ocupa tot l'espai, que tothom, oh, que bé ho ha fet, no? Que després acabes les estrenes i tothom et ve a saludar.
3: Entrevistes, en canvi, entrevistes com aquesta, la ràdio... No?
0: En canvi, l'escenògrafa, no?
2: Se li equivoquen del nom.
0: Sempre està als marges. Oh! Exacte. No? Dic que realment també, i també parla de no? De molt d'un tipus de rol de gènere o de què vol dir, no? També com l'espai que ocupa l'home, l'espai que ocupa la dona, quines... perquè també és una part com molt important de la peça, no? Els rols de gènere dins la parella del dia a dia, no?
1: I a més els vostres són supermercats, no? Allò, sí. Ell, el desmanegat, el que salta, el que, sí. Bueno, està tota l'estona movent-se, i l'altre que està allò més terrenal, de dir, tio, sí. Però hi ha un moment ara, deixa'm-ho fer a mi, saps? Vull dir que... Però també pot jugar a favor, en cert sentit, no? Vull dir, aquesta cosa complementària.
2: Sí, sí, sí, no i tant. Hi ha molts moments en què, bueno, o busquem en l'altre el que no tenim, no? Vull dir que també hi ha aquests pols oposats que s'atrauen fortament i que és el que deia també un dia, no? De que en Pau, aquesta part seva divertida, extrovertida, enèrgica, absolutament, em té fascinada, no? Però que hi ha moments que dius, bueno, doncs i ara què en fem amb tot això, no?
1: Mesurem.
2: Exacte.
3: Sí. I què en fem del desig? Perquè també és un tema clau, no? La sexualitat aquí, en aquesta obra...
0: Bé, és que el desig és infinit, és divers, és canviant, és fluid i...
3: Quantes pàgines vas escriure sobre el teu desig?
2: Això
0: també parla molt del rol de gènere i de com els homes ens expliquem tot i fem llibres sencers, no?, per explicar-nos, en canvi, no? Però també diem, fem llibres sencers explicant-nos, però hi posem, no?, no, però en realitat no va amb mi això, no?, però és mentida, no?, és com tot el... No? És aquesta cosa... I sí, vam fer un exercici que era que cadascú porti una narració de la relació amb el desig durant tota la seva vida, no? I vaig portar 20 pàgines escrites. Uau. I l'ha ajudat mitja.
3: Qui va treure millor nota?
2: Jo.
0: Sí. O sigui, l'ajudant de direcció, el Guillem, i la Judit es van entregar les 20 pàgines, i això els he d'agrair tota la vida.
1: Aquesta verborrea del jo, també, que dèieu. Sí, sí. S'ha d'aprendre a callar una mica, també.
0: Sí,
1: de... Nois, ja, fins
2: sí que és, crec que tendrament parla molt sobre el silenci en l'escolta de l'altre, no? En no col·locar-te al centre quan no estan parlant de tu, no? I que moltes vegades hi ha la defensa molt ràpida, no? La reacció davant de... I col·locar-te al teu lloc i saber escoltar és un exercici que està molt bé que practiquem entre tots. Sí.
3: Estem escoltant el Pau Vinyals i la Judit Colomer, creadors de Tendrament. I anem ara a la Hiroshima un moment, que això és teatre.

0: Xima, la sala que ja és tancada, per cert.
1: Sí, sí, sí.
2: Malauradament.
3: Un primer petó a l'escenari, no?
1: Sí.
3: Us vau guanyar aquells aurets o no?
1: Sí. I més en una època que...
0: Poseu context per aquí.
2: No, hi ha un moment en atendre-ment que el que fem és com transportar-nos en un primer petó, l'únic petó que ens hem fet sobre l'escenari, que va ser un espectacle que vam anar a veure, d'Ivo Dimchev, que és un performer búlgar meravellós, en el que proposava diferents reptes al públic perquè sortissin per un preu a l'escenari fent alguna cosa. I diguem que tenia com diferents estadis en funció del repte que proposava, hi havia més o menys diners en joc, i va haver-hi un moment que va proposar
1: I això és molt important que surti, perquè o sigui, a part de professionals de l'ofici del teatre, som uns grans espectadors, ens encanta anar junts al teatre, no? I és un lloc que ens hem trobat molt, i per tant també explica que nosaltres en aquest moment estem sobre l'escenari, però en qualsevol moment els altres poden estar sobre l'escenari, i això en l'obra és molt present, perquè el públic està tota l'estona amb nosaltres, presenciant el que ens està passant, i la seva acció, la seva manera de mirar, d'estar i fins i tot d'intervenir potser, és fonamental dins la peça, perquè no és una parella que està al mig d'una casa com Rollo Berman, no? Allà discutint sols, solucionant els seus problemes aïllats, sinó que és una parella parlant del que els està passant davant d'un públic i davant d'una gent, perquè en el fons és un acte polític, no? És un acte, o sigui, el que ens passa dins l'intimitat ve de fora i ve de dins, és una cosa que no té límits, no? I per tant és molt important això.
3: I en el fons també esteu com discutint davant d'uns amics vostres, no?
1: Vull dir, exacte.
3: Hem de perdre la por també a aquestes escenes de ai, estan discutint, no sé quantos...
0: Quan esteu en colla, vols dir, no?
3: Ho parleu vosaltres, no?
1: Sí.
2: Sí, bueno, aquesta incomoditat, no?, de sobte, que és com, ostres, els veus discutir, per favor, ara què fem? Hi ha com aquella mena de silenci, mirades estranyes, com, no? I que moltes vegades diem, ostres, si poguéssim acompanyar precisament aquesta discussió, perquè si no, avui no som nosaltres, però demà potser sí.
1: Potser estaríem millor tots.
2: Sí.
1: No? I perquè en realitat són temes que ens afecten a tots, perquè tots hem tingut parella, on tindrem, o no sé què, o sí o no, i per tant, tindrem aquests mateixos conflictes tard o d'hora.
0: Parleu també de quan us vau conèixer l'obra Somni d'una nit d'estiu, que va dirigir en Joan Oller. És dels moments on es fa més silenci a la sala.
1: És un moment...
2: També arriba en un moment que ja comença a haver-hi una certa tensió, i de sobte és com obrir una finestra, un passat quasi bé cinematogràfic, d'alguna manera, que és com una bombolla allà al mig... I dona peu també a parlar de moments que et semblen que podrien ser molt, molt, molt romàntics, però que solen anar acompanyats d'altres realitats que segurament fan més amarga la situació.
1: Sí, i que també sobrevola la peça totes les violències que venen de fora. O sigui, que les violències que venen de fora també influencien directament amb les violències que generen dins una casa. Que, torno a dir, lo públic i lo privat és el mateix. De fet, vam anar a veure un espectacle de Carolina Bianchi que parteix de lo públic i acaba anant a lo privat, i amb el tema de violència, de les petites violències masclistes, de gènere, de dins la feina i tal, i acaben a l'intimitat, i nosaltres ens vam adonar que estàvem fent el viatge contrari, no? I va ser molt bonic, perquè fins i tot hi havia com coses iguals, i va ser molt revelador i molt, molt heavy.
3: I aquesta cosa de la motxilla, no?, que cadascú porta, i que es posa en una relació que no té res a veure, potser, no? Com ho col·loqueu vosaltres? O sigui, les coses que porteu cadascú, com es fa per posar-ho al mig, diguem-ne?
2: Primer no te n'adones, no? Et sembla que estàs tota l'estona com batallant contra l'altre, i crec que és un exercici de diàleg i molta conversa i molta escolta, on van apareixent grans temes de la teva vida, grans ferides...
0: coses bèsties que t'han passat, no?
2: Sí,
0: aquestes violències que deien Pau,
2: sí,
0: no?
2: Coses que et passen...
0: Abusos, el que sigui.
1: O molt simples, vull dir, o que... Si és que això depèn de cada un, vull dir que pot haver-hi que algú que realment, no sé, el van cridar molt de petit a l'escola, no? I cada vegada que s'aixeca la veu una mica, doncs és una... Vull dir, que tots, cadascú li han afectat les coses d'una manera o d'una altra. El que passa és que tu, quan estàs amb una persona, has de dir, ara què m'està passant? això que m'està passant ve de mi o ve de l'altre, o sisplau, ajuda'm, perquè m'estic... Vull dir, ser capaç de demanar ajuda, ser capaç d'explicar el que t'està passant, ser capaç d'intentar generar un relat real de la situació que està passant, no? Mm. Perquè moltes vegades estem hiperreaccionant tota l'estona, i és també del que volíem intentar fugir en aquest espectacle, que és el que hem vist mil vegades en pel·lícules i en obres de teatre sobre relacions, que és dos persones hiperreaccionant tot el rato, no? Pu-pu-pu-pu-pu-pu, que acaben dalt de tot, fan un polvo i l'endemà esmorzen, no? I ja està. I tot continua igual, no? I és una mica el que vam intentar fugir. Ja.
3: I que també lliga amb la paraula tendrament, no? De com sí. Manteneu vosaltres aquest concepte, i que no és només un lloc còmode, no? Mm-hmm.
2: Sí. No, al contrari, no? De fet, dins la peça es parla, no?, que la incomoditat és un espai que pot ser alliberador, que pot ser molt constructiu, i plaent, fins i tot, i tendrament parteix d'aquí, de que posem al centre aquesta incomoditat

0: Posem al centre aquesta incomoditat, l'abracem i ens hi mantenim, que a vegades és precisament mantenir-se en la incomoditat és el que et fa allunyar-te, i nosaltres hem decidit continuar-hi, no?
1: Una amiga de l'Oriol Pustauler, que surt mencionat a l'obra,
0: sí.
1: Per cert, el nostre crític teatral, li va dir, una amiga de l'Oriol li va dir, és l'obra ideal per regalar a parelles que estan en crisi.
2: Sí, clar, per què no?
1: Esteu d'acord.
2: O per, vull dir, crec que és interessant per qui tingui parella, qui no en tingui, que amb totes les sexualitats, tot. O sigui, i sí, evidentment, si ets una parella en crisi, que tens molts dubtes de com seguir, de com abordar certes coses, evidentment, bueno, nosaltres estem en aquest lloc, en aquesta obra, i per tant et pot dir, escolta, no estic tan sol i potser hi ha alguna cosa que em pot servir, sí, veure del que estic veient.
1: M'imagino les converses en tornar a casa,
2: Sí.
1: Les parelles o fent la birra
2: però
1: després
2: la gent, del teatre. Ens trobem gent pel carrer i ens abraça de gràcies perquè per fi hem pogut tenir la conversa que no sabíem com fer.
1: Tela.
3: Sí.
1: I després diguin que el teatre no serveix per res, o jo què sé. És...
2: Sí, no, és bastant impressionant que et diguin, hosti, és que he pogut parlar amb la meva parella. Gràcies, perquè he entès com fer-ho, saps? És que a vegades el problema de l'amor, ja ho sabem que tots ens estimem, però el problema de l'amor és que no sabem com accionar-lo, no sabem com acostar-nos a l'altre, no sabem com expressar realment el que estem sentint, no? I aquesta és la dificultat de l'amor, perquè l'amor tots ens estimem, vull dir...
0: Per altra banda, no és una obra que gens moralitzadora, ni de que les coses s'han de fer d'una manera o s'han de fer d'una altra, que ara aquí sembla que tinguem la solució de tot.
2: No.
0: I al contrari.
1: Teniu una solució.
0: No, tenim una experiència que posem sobre l'escenari i que a vegades es converteix en l'excusa perquè conceptes o paraules que no t'atreveixes a dir en primera persona, de sobte dius, parlant de l'altre, no? T'és més fàcil perquè puguin haver-hi altres converses, no? Però, bueno, això que no... Que no solucionem la vida de ningú.
1: Tinc escrit aquí el guió, a part de Júlia, que ja ho he tatxat, Judit Colomer, diu, deixeu que exploti el Big Bang a dintre vostre.

0: entrat el Big Bang a dintre teu. I un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres.
1: I imagino que ha canviat alguna cosa dintre vostra...
2: Sí, no? Sí, tant.
1: Durant, o sigui... Mentre la preparàveu i ara.
2: Sí, i abans gent, i després. No? És que per mi, des de que aquest Big Bang d'aquest dia no estem bé, i mirar-nos als ulls, no, ens estimem moltíssim, però no estem bé, hi ha hagut un Big Bang. I aquest Big Bang genera caos, genera incertesa, però és la vida, perquè la vida és moviment, és fluïdesa. I crec que aquí és on entren també tota la teoria feminista, tota la teoria queer, que són una joia per tothom, que tothom llegeixi teoria feminista, teoria queer, perquè és on hi ha el benestar, on hi ha la vida i on hi ha el moviment. I crec que és una oportunitat que molta gent ha arriscat la seva pell, la seva vida, perquè tots els que siguin dins del moviment queer, els que siguin feministes, no siguin feministes, perquè puguem entendre què vol dir estimar moviment.
1: I els bisexuals existeixen, oi?
2: Jo diria que sí, perquè ho soc.
3: Sí. A mi em sembla.
1: Ma, o sigui, estava equivocat aquell profe.
2: Sí, estava equivocat. Estava
1: força equivocat.
3: I Judit, la teva mare ja l'ha vist o encara està petada?
1: Com?
4: Això ha portat moltes confusions. Era total...
1: Què vol dir que està petada?
4: No. Vam fer un vídeo promocional en el que la Júlia Barceló ens va dir, mireu, us faré una sèrie de preguntes i llavors jo canviaré, o sigui, vosaltres em responeu i jo canviaré la pregunta.
3: Oh,
4: i llavors, sí. En realitat, no estava responent a la pregunta que posa allà escrita.
2: Sí, sí.
1: Júlia, maquiavèlic.
2: Júlia, aquest vídeo no va funcionar promocional.
3: Ningú va entendre res.
4: La meva mare l'ha vista, sí. I tant, l'ha vista, sí. I feliç i encantada. I, sí.
1: Sí. Molt bé. Doncs no us la perdeu, segona oportunitat de veure Tendrament al Teatre Acadèmia amb en Pau Vinyals i la Judit Colomer. Gràcies.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
1: Quan vulgueu aquí, al Totes Comèdia.
2: Que no us convideu.

0: Tot és comèdia.
1: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
0: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
1: Tot això passa aquí.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Seguim fent Tot és comèdia a la cadena Ser i Ser Catalunya. I aquesta setmana, Sexeni publicaven la seva última cançó per ara.

0: cançó que es diu Malalts de somnis, i sentint la lletra, Pep Saula, que continua amb nosaltres, també Jordi Bianchotto. Clar, un ja veia que aquests no estan bé. Aquests,
1: parlant de somnis. Estem superbé, estem superbé.
0: No sé, però aquí s'intuïa un, no sé, un adéu, un fins ara, un comiat, no sé què. Com deies, Anet, ¿por qué te vas? ¿Por qué os vais? Ara, Sexeni.
1: Mira, ho tenim decidit, això, des de principis del 2024.
0: Què dius?
1: Sí, sí. O sigui, nosaltres vam dir, val, en quin moment estem? Sabem que l'any que ve volem treure un disc, que va ser Joc de Nens, que vam treure el 2025, i vam dir, el que és més raonable és girar aquest any, treure el disc, girar-lo dos anys, i aleshores, para una mica, i després ja veurem. Vull dir, tampoc havíem de decidir en aquell moment el que faríem al cap de 3, 4, 5 anys, però sí que teníem clar que arribaríem una mica curts d'energies i fatigats, i que seguia amb la inèrcia de, doncs, ara a l'hivern fer un altre disc, publicar-lo a la primavera i tornar-lo a girar i tal, era una cosa que no acabava de tenir sentit per com nosaltres entenem el que és el projecte.
0: Segur que no hi ha res més, perquè ja saps que aquí, en aquest país, en aquest i en tots, la gent malpensa, bueno,
1: i a part d'això,
0: com els oasis, aquests s'esporten a matar.
1: A part d'això, hi ha aquest tema, vull dir, l'altre dia al Bogatell, cadascú va arribar amb una limusina separada.
2: com si fóssim camela.
1: Com si fóssim camela, no. Són molt referents.
0: Però sí,
1: en molts aspectes.
0: Però sí que és veritat, pensava també que quadrar interessos de 6 persones no ha de ser fàcil.
1: Clar, és complicat, i a més, especialment en un grup on... I atents al matís, perquè dic, per sort o per desgràcia, no vivim ningú exclusivament del projecte, també per voluntat.
0: Bueno, si vols podem fer la pregunta, qui viu de la música a Catalunya?
1: Bueno, això és un altre tema.
0: Nosaltres, és el tema, potser.
1: Nosaltres ara mateix podríem malviure de Sexeni.
0: Yeah.
1: Podríem aguantar-nos. Però sí que és veritat que ja per decisió pròpia, a veure, un és enginyer informàtic, l'altre és enginyer aeroespacial, un està fent un no sé què de física nuclear, l'altre... Vull dir, som tots gent amb moltes inquietuds, un grup de gent superintel·ligent, ho dic jo, que sóc el que al final no he estudiat cap carrera de ciències, però vull dir, tot i que vaig començar física en el seu dia, però sí que és veritat que, hòstia, som gent amb moltes inquietuds i després d'aquests 5 anys de voràgine, de gires i tal, també ens venia de gust, per una banda, el tenir una mica de temps per nosaltres i per totes les nostres inquietuds personals, i també, per altra banda, per poder fer música amb calma.
2: I la furgoneta del videoclip d'aquesta última cançó és la vostra?
1: Sí.
2: Qui se la quedarà?
1: No, és un renting. És un... Quan, ja vam fer el renting calculant quan pararíem. Està tot pensat.
2: Vamos, calculadíssim.
1: Està tot pensat.
0: Furgoneta que us ha portat de gira per tot arreu,
1: sí,
0: de Catalunya.
1: Sí, sí.
0: Quin és el volum més infecte, més desastrós?
1: Crec que és molt memorable l'actuació que vam fer a la gala dels Premis Enderrock el 2024, no sé si tu hi eres.
3: 24, a Girona, no?
1: Sí, a Girona. Havíem de cantar grup de pop amb els tiets, i de repente s'aixeca, o sigui, hi ha el faristol on es presenten els premis, i a darrere hi ha una altra part de l'escenari on s'aixeca un teló, que és una pantalla LED, i es descobreixen els músics a cada actuació que hi ha. De repente s'aixeca el teló, no sona res, estem un minut allà quietos, i es torna a baixar el teló. A més, jo estava amb angines. Va ser com una sensació superestranya. No havia dormit gens, em trobava fatal. Vull dir, va ser un dia tràgic.
0: Grup de pop amb tiets, Sexeni.

0: Quin era el vostre somni quan vau començar a agradar als pares, també?
1: No, però tenen, però el públic adult té més pasta que el públic juvenil, això està clar, eh? Les entrades les pots vendre més cares.
0: Ja. Val. O sigui, vau néixer, diguem, com una broma, com un joc, o amb ambició de dir, sí, nosaltres volem ser un grup professional...
1: A mi m'arriben... Jo al principi, el grup el munten l'Andrés i el Xavi, a l'institut, i jo entro uns mesos més tard. A mi, quan veig lo que és Sexeni per primer cop, em diuen, una... que Sexeni arribaria on ha arribat, i dos, que jo formaria part d'aquella merda que vaig veure al principi. Dic, hòstia, tio, vull dir... Fem la conya que l'Andrés, amb el primer tema que vam treure, el cantant, es va jugar al bullying de tota una vida, pràcticament. Vull dir, em sap greu dir-ho així, eh? Però és
2: infumable,
1: que...
2: eh?
1: Sí. És tenir molt poc sentit del ridícul. Però bueno, fa falta una mica d'això per
2: si no,
1: dedicar-te
2: no
1: al pop.
2: Clar. Vull dir, també us va ajudar aquesta poca vergonya o aquesta cosa de no tingué por al cringe.
1: O tant de bo poder-ho recuperar una mica, saps? Vull dir...
2: Perquè ja t'ho penses més tot, no?
1: Exacte, clar.
0: I quan pensàveu que seríeu per sempre més els del lao, lao, lao, que vull...
1: De lao, sí.
0: Con un elao.
1: Sí, ens van donar el Premi Cerveria Millor Lletra en català per aquesta cançó.
0: Doncs en van arribar d'altres de hits de Sexeni. I jo

0: que jo pensava, aquesta deu ser la més escoltada, deu ser el hitasso de Sexeni. Doncs mira, encara n'hi ha una altra que té més escoltes a Spotify, que és La Faràndula, amb sí? 1.600.000.
1: Sí, però la Min Yamal està creixent molt, perquè la van ficar en una playlist que es diu Yamal Songs.
0: Aquesta és global, global, international.
1: Sí, sí, sí. I quan, em sembla que va ser com dos dies després de la final del Mundial o algo així, de repent la cançó es va disparar per uns nivells bestials. Hi va haver una setmana que ens escoltaven com... Si ens escoltaven, jo què sé, 1.000 persones a Lleida, ens escoltaven 10.000 persones a Kuala Lumpur, saps?
2: No m'ho puc creure.
1: Sí, sí, una cosa...
2: Aquestes coses de l'algoritme que no
1: sí,
2: se sap
1: que
2: mai.
1: Sí, dius, bueno, però... vale, doncs molt bé, fantàstic. Que també t'ajuda a relativitzar i entendre el realment poc valor que tenen els números, perquè a mi no tinc res en contra de la gent de Kuala Lumpur, però bueno, sé que no són fans de Sexeni, aquests oients que hi pugui haver.
0: La Min Yamal, ara també, ens ho pots dir? Va contactar amb vosaltres, no?
1: No.
0: No hi ha hagut cap reacció del futbolista?
1: No.
0: Ni del seu entorn.
1: La nostra esperança seria que li ensenyés Pau Cubarsí. Sí que és veritat que hi va haver un intent que passés una cosa, perquè ens van donar un premi els 40, precisament, millor cançó pop, per La Min Yamal, i es va intentar maquinar que el premi ens l'entregués Hasselhart Munir, el pare de la Min. Va. El que passa és que just la gala coincidíem que hi havia un partit del Barça o alguna cosa així.
2: I
1: no va poder ser, però hauria sigut... M'hagués fet més il·lusió conèixer el pare de la Min Yamal que la Min Yamal, mira què et dic.
0: És un person, eh? És un
1: home, per això, sí, sí.
0: Bueno, quina setmana d'emocions, Pep Saula. Divendres als 40 Poble Mercè, on vau anunciar aquesta pausa. I ahir a Svetlana, també ens ho comentaves... Ets ja el tercer Svetlana, vull dir,
1: tenen molta gent fantàstica al seu equip. Ara els estic ajudant una mica amb la direcció musical, han tocat, i a la nit van tocar en banda per primer cop, i estic treballant amb ells també de cara a fer el mateix, encara més gran i millor, al Sant Jordi Club, que presentaran disc el 13 de març, i també estic treballant en el disc, o sigui que estem treballant una mica junts en tot això.
0: I treballar, te'n vas, no?
1: Sí, me'n vaig d'aventures cap a Madrid, aprofitant una mica aquesta pausa de Sexeni, cadascú vol fer una mica la seva durant un temps, i ara me'n vaig una temporada a Madrid a treballar, a fer música per allà. No tinc un plan massa definit, però bueno, ja ens ho trobarem.
0: I què, ens quedem orfes, Clàudia? Ja no tindrem el pop. Vam intentar posar-li un nom a la secció, tu saps, el pop d'en Pep, quan fas pop i en Pep, pip-pop-pep, però no... Jo sempre m'embarbussava, vull dir que al final... Pep Saula, què hem de fer? Què hem de fer? Home, perquè nosaltres et volem aquí, nosaltres.
1: A veure, podem fer algunes... Ens podem trucar de tant en tant,
0: va,
1: no?
0: Cròniques d'un lleidatano, sí, a los madriles.
1: A los madriles.
0: Però, bueno, que tinguin gràcia, no? Sí. Crònica des de la residència de Shakira o...
1: Des d'una festa de los Javis o alguna cosa així, no?
0: Sisplau, sisplau.
2: Esperem això de tu, eh? Altes expectatives, Pep.
1: Home, espero estar a l'altura.
0: Bueno, doncs, escolta, no marxis perquè parlem de vosaltres. Ho ampliem el focus a altres grups que... Clar, Jordi Bianchotto, aquí hi ha diferents fórmules, com deies tu abans, no?
3: Ho deixem
0: una mica, ho deixem una mica força, ho deixem, clar, però ara clar, tornem...
3: Ho deixem, però no ho diem, tampoc. Ara parlàveu del Guillem Gisbert, no? Manel s'ha de reconèixer que és la manera més discreta i sòbria de fer-ho, no? Jo crec que si els hi preguntes ara, si s'han separat, encara diran que no, que estan en una pausa, que, no?
0: Ja no recordo les paraules textuals, perquè clar, tothom fa un comunicat i tant.
3: És que no van fer comunicat. De cop va començar a córrer la veu. Què està passant amb Manel? No tenen dates a l'horitzó, no hi ha cap senyal a la web, i jo recordo parlar amb el Gerardo Sanz i em deia, no,
0: Gerardo Sanz, perdó?
3: El mànager de Manel, sí, d'Antonio Font, sí, etc. No? I em deia, no, s'estan començant a publicar o a dir a alguna ràdio, no?, que separen, i no és veritat. No? Bé, la veritat és que han passat ja 4 anys d'últim concert, va ser finals del 22, i, home, no és separació, però gairebé, no? Fins a nou avís, no? Com a mínim, hi ha un disc en solitari de Guillem Gisbert, un altre aviat, un altre de l'Arnau Vallvé en camí per l'any que ve. Però és veritat que ells no... Li van treure tot el ferro. Jo el Guillem Gisbert el vaig entrevistar quan el primer àlbum i em deia que hi havia un cert mercadeig de les separacions, no? Això és una cosa que passa, no? Sí. Anunciar justament que et separes abans de posar les entrades a la venda d'una llarga gira, no? Dient que estàs molt cansat i que ho deixes, i justament després d'afirmar que estàs tan cansat anuncies una llarga gira d'un any, no? Sí. També és curiós.
1: El Tom John va fer una gira de comiat de que van ser 3-4 anys.
0: Sí, però em sembla que va agafar la pandèmia pel mig.
1: Sí, la va acabar de llargar.
3: Però és veritat.
1: No, però ja des del principi es plantejava una cosa llarga.
0: Elton John és molt Elton John.
3: Després, bueno, és veritat el que deia ell, que les separacions, el retorn, són un motor de la indústria del directe.
1: Sí, clar.
3: Llavors, a vegades les pauses que són normals entre un disc i un altre es venen com, ell és l'última oportunitat de veure'ls, i fer córrer l'ansietat, això de...
0: Mira, que ara funciona tant. A huevo, a plato, no sé com es diu això. Falta una setmana i un dia...

0: bueno, ja ho saben els oients, i ho saps tu, Jordi, que a mi em fot una mandra dir això d'històric, però realment és que estem parlant d'història. Sí, sí, sí. O sigui, mai cap, mai de la vida, cap grup català havia aconseguit omplir 4 estadis olímpics.
1: Sí, fins ara només un grup en general del planeta Terra ho havia aconseguit, que era Coldplay, el 2023, a la sortida de la pandèmia, va haver aquell efecte, no?, de redoblar el públic dels concerts, grans concerts d'esdeveniment. També és veritat que la foto completa és aquesta, perquè al final, si només ens quedem amb cada cas concret, és com un impacte molt fort, però la foto és que tota la música en directe ha pujat d'una barbaritat. Tot el que és percebut com a grans esdeveniments i que té a veure amb la cultura de la celebritat, també, i amb la, quan es genera una bola de neu, es fa encara molt més gran del que es feia abans.
0: Deixa'm un petit parèntesi, tu dius, eh? Els grans concerts, grans clar, festivals, perquè això, l'altre dia al Mercat de Música Viva clar, de Vic, te'n recordes? En Joan Rial ens deia això no està passant
1: amb
0: els circuits petits i les sales petites i mitjanes.
2: Cada cop el públic és més concentrat.
1: Clar, és que
2: no?
1: Quan dius aquestes coses hi ha gent que se t'emprenya, no? Com músics que estan en el món dels clubs i tal, i que diu, bueno, és que això costa molt.
3: Però
1: no?
3: que realment a Catalunya, en aquesta esfera dels grans concerts, vull dir, que facin arenes, pavellons o estadis, hi ha molts pocs artistes en catalans que tinguin el poder de convocatòria per fer això. La resta, vull dir, i no ho sé ara mateix si, jo que sé, altres grans grups catalans com The Tigers, Figaflaues o els Catarres o Buos vendrien un Palau Sant Jordi.
1: Un que ha fet alguna cosa que s'ha costat una mica aquí és Joan Dausà, exacte. Sí. En Palau Sant Jordi, tota l'operació que va fer a Madrid, no?, de portar 10.000 persones cap allà. De fet, ells mateixos, amb el seu mànager, Xavier Pasqual, en parlaven al documental del Joan Dausà. Sí. En algun moment deixaven caure que potser l'estadi olímpic podria ser un objectiu, no? De moment ha quedat allà congelat.
3: Sí, bueno, sé que tenen grans bogeries pensades.
0: Estan en
3: aquests,
0: sí.
3: El Pasqual i el Dausà tenen de pensades.
2: Però llençar-se dels escenaris no, eh?
0: Què? No, sisplau. Llençar-se una altra vegada al públic no, eh?
3: Jo crec que això ja ha passat. Bueno, sí.
0: En tot cas, tenim aquí Oques Grasses fent història. Per què han arribat a ser el grup més popular de Catalunya?
1: Clar, aquí
0: teoria.
1: Hi ha una cosa multifactorial, no? Clar, d'entrada...
0: L'escoltem, senyor professor.
1: Clar, d'entrada, Oques Grasses és un grup que hereta certa tradició d'orquestres de ball i de mestissatge, de rebetlla de Catalunya, que estan molt implantades. No? És això posat al dia amb influències de la música electrònica, de llenguatges urbans, llatins, i aquí fan una fórmula que és força original, amb molt pendent de la construcció de la cançó pop a partir del ganxo, de coses que enganxin. Les lletres són molt importants, lletres que la gent es tatua, literalment, no? El braç, el tòrax, per tot arreu, no? Frases com porto l'estiu a dins si t'agafa fred, si la vida és un incendi cantarem sota la pluja...
3: Dites, o sigui, són grans frases en el context del... Tretes de context. Són un pastelón.
1: Clar, però bé, és una cosa entre màgica, aspiracional, bon rollista, i això es propaga i funciona, no? Després, és veritat, es parla molt de FOMO, i bueno, alguna cosa d'això hi ha, també, no? Jo crec que a la base de la piràmide hi ha les cançons i el llenguatge musical, però després és veritat que quan es comença a córrer la bola de neu, molta gent para l'orella i diu, què està passant aquí? Jo vull participar d'això, no? Jo crec que aquí també hi ha un component de celebració de la catalanitat. Vivim també d'una època convulsa com a país, això el mateix Ixent Sant Pietro ho deia, també, el mànager d'Oques Grasses. Una època també d'ansietat per l'estat de la llengua i el missatge de dir, en català podem omplir un estadi olímpic com Coldplay, com Springsteen, com, bueno, més que Springsteen, 4, no? És un missatge que també és motivador, jo crec, que també funciona.
0: Vols afegir alguna cosa, Pep? O...
3: No, ho ha dit tot perfectament.
0: No, ho ha dit tot.
3: Res a dir.
0: I a partir, o sigui, després d'aquests 4 concerts, què en sabem, per exemple, dels plans del líder? Perquè Oques Grasses és sobretot Josep Montero. Tornarà a ser ell sol? A la

0: les coses van canviar.
1: Un artista que viu aïllat a la muntanya, el Muntanyola, sí, allà a Osona, amb una masia...
2: El poeta flipat del bosc. Sí, sí, sí. Bé, a veure, tot apunta que ell té plans en solitari, sí. De fet, ara mateix ja té 9.000 oients mensuals a Spotify sense haver publicat res, només una cançó d'un spot d'Adam de l'any passat que va fer amb la Rita Payés, que
3: era una versió de Belén Sebastián.
2: I ja en té 9.000. Bé, és una xifra modesta, tot així, però jo no crec que triguem gaire en tenir notícies d'una carrera en solitari. I veurem cap on va, perquè bé, és veritat que ell és la imatge, la veu, una mica la figura carismàtica, tot i que d'entrada no ho diries, perquè tampoc té el perfil d'ídol, no? Però és veritat que enganxa i que funciona i que ell és el compositor de les cançons. No?
4: I què espereu que passi? O sigui, que de cop continuï aquest èxit amb ell, amb la carrera en solitari, o que s'estrelli una mica amb aquesta cosa de antes molava i més i no sona com a Oques Grasses, torneu... I aquesta cosa de la nostàlgia, també, mai serà suficient.
1: És que mai se sap, no? Mai se sap.
2: No hi ha, jo crec que no hi ha ningú té la de vidre, en aquests casos. Depèn del que pensi fer ell. Si és continuista amb Oques Grasses o vol fer un tall, com, no sé, per exemple, Guillem, no?, que parlàvem de Gisbert, de Manel, el disc que va fer, ara veurem el pròxim, era un disc on hi havia diferències.
1: Ell ho sap tot, perquè és el productor.
2: Clar, Manel tenia un component, una part de la seva identitat musical tenia a veure amb cançons una mica juganeres, també, sí. I això no hi era en el disc del Guillem. No sé si en el pròxim hi serà, ja ho veurem, no? I amb Josep Montero...
5: Jo puc dir que és més digerible que Ball de la Mazurca.
2: Menys narratiu, menys...
5: Sí, vull dir, no hi ha... Hi ha alguna cançó llargueta, però la resta estan totes vorejant els 3 minuts, vull dir.
4: Anem bé.
5: Anem a dir-ho així, no? Va fer gràcia perquè una vegada estàvem a l'estudi i va preguntar, i quan dura aquesta? I jo vaig dir... 4 minuts 18, i va dir, encara és curteta, i jo vaig dir, curteta.
1: Ai, no.
5: Mare meva, curteta, són 2 minuts 15.
1: Doncs, Oques Grasses, adéu. Manel, bon dia, adéu. Altres separacions dels darrers anys, que n'hi ha hagut unes quantes. Un rayo cabrón de honestidad me lleva la verdad. I aquí la llista de Jordi Bianchotto. Digues.
2: Love of Lesbian, no? Sí, aquests també, que aquests dies els he tingut a la Mercè, són les dates finals, ara crec que se'n van a Mèxic, no? I bé, aquest és un cas ja d'un grup que de molta llarga trajectòria, de grup que són 20 i tants anys, i hi ha un moment també de fatiga, no? De que tu no estàs en el mateix punt quan tens 20 i pico, quan tens, en el seu cas, ja passen dels 50, els Santi Balmes i companyia, no? Tenen famílies, tenen històries muntades, bueno, i volen fer altres coses.
5: I expectatives de fer un disc en català, es comenta, Santi Balmes.
2: Exacte, sí, o dos, fins i tot ell ha arribat a dir que volia que fossin dos.
1: Causes de les separacions, va. També multifactorials, aquí, eh?
2: Sí, també. Jo recordo Gertrudis, que és un grup que va tenir un cert impacte en el món de la rebella, la rumba, no? I van fer unes declaracions fa un temps, Xavi Ciurans, dient que la vida del músic actualment és molt estressant. Això de la dependència de les plataformes, de publicar una cançó cada X setmanes o mesos, estar al damunt de les xarxes socials cada minut, publicant i compartint contingut que no és necessàriament artístic, sinó que té a veure amb què t'opines d'alguna cosa o amb actes quotidians que fas, i que tot això desgasta. És veritat que ho deia un noi que venia potser del paradigma anterior, no? I això el va sorprendre. Potser la gent molt més jove ja ha après a conviure amb això.
1: Hi han coses potser més greus aquí, entre les motivacions per plegar. Com ho deien, l'Esmeralda, que ara no...
5: L'èxit precari.
1: Això, l'èxit precari.
5: M'agrada molt...
1: Què és l'èxit precari?
2: Està molt bé aquest concepte. Actualment, a Catalunya es crea un ecosistema mediàtic, no?, de famoseig domèstic, no?, de celebrity domèstica, on sembla que algú ha triomfat perquè surt a TV3 o surt aquí i ell surt allà, no? I això no vol dir que realment es guanyi bé la vida, realment. A veure, guanyar-se la vida amb la música així en general és possible, i molta gent es guanya la vida amb la música, però amb la teva música això és una altra història, completament diferent, no? Amb el teu propi projecte. Perquè, evidentment, en sortida, si tu ets un tio amb idees, amb talent, amb professionalitat, pots treballar de productor, pots compondre per altres, pots donar classes de música, pots fer moltes coses, però del teu propi projecte musical no és tan fàcil, i tu pots tenir visibilitat i ser reconegut i popular i que et parin una mica inclús pel carrer i al final guanyar pocs diners al final del mes i tenir problemes per trobar un pis, no?
1: Doncs per fer pasta sempre hi ha la possibilitat de tornar als retorns. Heu intentat aconseguir entrades pels concerts de juliol de l'any que ve, de l'Oasis a Barcelona. És una gincama important, això.
2: Sí, clar, clar. No, no, és terrible, és un mal son. De fet, és un mal son i al mateix temps és estimulant, també, perquè genera una excitació estranya a la gent, no? Forma part del procés.
1: Sí. Jo les tinc, clar, i la gent s'ho xerra en temps real, els grups de WhatsApp. Ja la tens, no?
2: Clar, clar, clar.
1: Pilla-la tu,
2: no sé què. Els codis aquests.
1: És una bogeria.
2: Però quan penses en el cas d'Oasis, que l'última vegada que van venir a Barcelona va ser quan van tocar sostre en aforament. Van fer Badalona, al Palau Olímpic de Badalona.
1: Que només.
2: 10.000, 11.000 persones. Això és el màxim que ha fet mai Oasis a Barcelona. I ara dos estadis olímpics. I veurem si en fan algun altre, veurem si el sold out és ràpid, perquè estan afegint dates ja a algunes ciutats, s'han afegit a París i a Roma, veurem què passa en Barcelona. De moment són dos, d'estadis olímpics.
1: Bueno, en tot cas, com deies tu, motor aquí de la indústria musical també important els últims anys, com les gires d'aniversaris.
2: Exactament. Sí, aniversari de la creació del grup, aniversari d'un àlbum icònic que va marcar un punt d'inflexió. Tot això remou la nostàlgia i genera un efecte de nostàlgia per allò que no has viscut també la gent més jove, que això és el més fascinant, no? Perquè els que no han viscut el moment d'Oasis, que tenen ara 20 i tants anys, també volen anar a veure Oasis, no? Contagiats de l'eufòria dels pares, o, no? De que això és una cosa històrica o sòlida, no? Potser, enfront de coses que són més volàtils actualment, això és més sòlid. En fi, hi ha tota una narrativa aquí, un plantejament psicològic interessant.
1: Mm-hmm. Ara, els que mai tornaran, mai, mai dels mais de la vida tornaran, són... Mare meva. I segur que els... Bueno, ells ho han explicat, que els hi han ofert l'Ana Torroja, que ha estat de gira amb nou discs, li preguntaven per Mecano dia sí, dia també, no? I els han ofert... Bueno, l'oro i el moro,
2: Sí, però els germans Cano i sobretot el José María Cano ja va deixar clar una vegada que ell ja no es sentia com a membre d'un grup de pop, que ell tenia altres inquietuds i així es va quedar la cosa. Hi ha hagut intents, frustrats, s'ha dit moltes vegades que s'hi tornen i no hi ha hagut manera. Jo crec que la gran damnificada és Ana Torroja, efectivament.
1: Pobreta.
2: No? Que ha fet diverses gires amb repertori de Mecano perquè sap que són les cançons que sustenten tot, no? Clar. I ara fa poc ha tret un disc, però la gira ha sigut molt, molt Mecano, i hi ha inclús una cançó en el nou àlbum que parla de Mecano, que es diu La Maleta, i ve a dir que és un equipatge que va amb ella igualment. I mai havia parlat tant de Mecano com en l'actualitat,
1: Mai, mai.
2: No, sí. Abans, clar, quan presentava un disc, les preguntes de la premsa havien de ser del nou disc, i quan li preguntaves per Mecano sempre era entrar en un territori una mica delicat que podia incomodar-la. Ara no, ara ella mateixa ja parla de Mecano obertament i sap que aquest és el tema i que ella és Mecano, de fet, és la Torroja de Mecano.
4: Bueno, amb el temps també es posa tot a lloc, no?
2: De tota manera, a veure, la porta tancada definitiva, jo encara no la tancaria perquè mai saps què pot passar en el futur,
5: A mi m'encantaria un retorn de Mecano.
2: L'último de la fila s'havien afartat de dir que mai ho farien. I ho han fet.
5: Ho han fet. I de fet el Manolo García va pujar just fa una setmana al concert de Quimi Portet al Mercat de Música.
1: Exacte. Bueno, i en Quimi ens va dir aquí al programa que està preparant material propi, això sí, que fa també molts anys que no treu un disc.
2: Sí, fa molt de temps que no treu un disc.
4: Però col·laboren molt, perquè també ho deia, de dir, ell sempre està allò, li ensenyo les cançons, vull dir, tenen una relació normalíssima.
1: Bueno, doncs agafem la maleta, no?, de l'Ana Torroja i anem marxant. Tu ja la tens feta per anar a Madrid?
5: Ja la tinc separada.
1: T'anirem trucant, ho saps,
5: Sí, sí, home. Espero les vostres trucades. Em deixo el telèfon en vibració.
1: Molt bé. I esperant també si algun dia torna al Sexeni,
5: Sí.
1: Gràcies,
5: ja
1: Pep.
5: Ja ho veurem,
1: fins
5: segur.
1: Ara. Jordi Vianzotto, doncs d'aquí unes setmanes.
2: Molt bé.
1: També tornes a venir perquè l'actualitat musical no, i no para.
2: Sí, tindrem anuncis ara de gires importants aviat,
1: Sí? Sí? Podem avançar alguna cosa?
2: Bueno, a veure, hi ha alguns grups que estan flotant de l'escena internacional, però potser és una mica precipitat dir-ho ara.
4: Ens esperarem. Home prudent,
2: A veure, Madonna pot ser... Bueno, Rolling
1: Home,
2: Stones,
1: Madonna fa tota la pinta.
2: Sí.
1: Fa tota la pinta, perquè ha funcionat bastant bé, no? El disc
2: aquest de retorn,
1: Confessions 2.
2: Exacte.
1: Doncs merci, Jordi.
2: Molt bé, encantat.
1: Clàudia Arcarons, fins la setmana que ve.
4: Ens veiem.
1: Dissabte a la una, aquí, al Tot és Comèdia.
4: Com sempre.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya, el control, Víctor Valero i Lluís Colomer. I us quedeu amb qui? Doncs amb la Jaume Alegrí, l'hora 14. Que vagi molt bé la setmana. Adéu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena Ser.
1: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
2: I si les properes vacances poguessis llevar-te cada dia en un lloc diferent? Descobreix noves destinacions. Gaudeix del mar i molt més a bord d'un creuer. Ara és el millor moment. Arriba el mes del creuer amb fins a 800 euros d'estalvi. Reserva ja a solocruceros.com.
3: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, Els Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de novel·la. Registra't al país.cat.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
6: Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Hemos sufrido muchísimos desahucios por falta de fuerzas, entonces si ahora mismo conseguimos poner el foco y ayudar a esas personas que por causas completamente justas están luchando por sus viviendas, pues creo que es genial.
2: Después de una movilización como la de ayer, toda la solidaridad de la gente que se ha ido pasando, pues con más fuerza que nunca, por supuesto.
3: Sí, también yo tengo ganas un poco de eso, de que llegue más gente hoy, de poder empezar a hacer de relevos, de organizarnos un poco más y ver cómo vamos a gestionar esto un poco como, pues eso, pues para aguantar.
0: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
4: Hola, buenas tardes. En Madrid siguen concentradas a esta hora cientos de personas que llevan desde anoche acampadas en señal de protesta por la situación de la vivienda. La voz de la indignación vuelve a retumbar en la céntrica Puerta del Sol más de una década después del 15M. Vamos a buscar a esta hora el sonido en directo de la plaza en el centro de Madrid. Está María Rivas, adelante.
5: No deja de llegar gente a la Puerta del Sol, cientos de ellos han pasado aquí la noche, otros se van uniendo y piensan permanecer hasta que se tomen medidas que pongan solución al problema de la vivienda. El desahucio de Mari Carmen ha desatado una ola de indignación que a los más veteranos recuerda ya al 15M. Siguen ahora mismo las tiendas de campaña y vemos esos carteles de derecho a techo o ser casero no es una profesión. Se suman a ellos ahora mismo, justo en este momento, los manifestantes por la educación pública que han recorrido las calles de la capital y que también están ahora mismo en la Puerta del Sol.
6: Yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. A los grupos parlamentarios, que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
4: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acaba de referir a la situación de la vivienda, ejemplificando en el caso de Mari Carmen, acto de hoy en Madrid en el que el Gobierno da muestras de que en el próximo martes en el Consejo de Ministros, salvo imprevistos, ese Real Decreto Antidesahucios quedará aprobado. A día de hoy el Ejecutivo no tiene los votos garantizados de su mayoría de investidura, pero sí bastante encaminados después de que Junts haya vuelto a la mesa de negociaciones. La ingeniería aritmética para encajar a nacionalistas tanto de derechas como de izquierdas sigue siendo a esta hora el principal obstáculo. Pero en las últimas horas los de Puigdemont se abren a respaldar al Ejecutivo a cambio de exenciones fiscales a los propietarios de pisos. Escuchamos a Jordi Turull, número 2 de Junts, y a Aitor Esteban, líder del PNV.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts.
8: En el doble sentido, parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido, y medidas de estímulo fiscal, tanto para los propietarios como para todos aquellos inquilinos.
9: No se puede frustrar a la sociedad. Y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
4: Por lo demás, en Ceuta esta mañana la policía ha desalojado a cientos de inmigrantes de una playa donde a esta hora continúan hacinadas un número indeterminado también de inmigrantes. Se les ha reubicado por motivos de seguridad, según la policía, pero seguirán de momento durmiendo en la calle mientras el gobierno trabaja contrarreloj para agilizar los plazos y retornar a esos marroquíes que entraron en Ceuta el pasado mes de julio. Buscamos la última hora, Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
10: La imagen mantiene un cordón perimetral en torno a la zona de captación de la planta desalinizadora en la que se situaban aproximadamente 250 personas. El dispositivo policial ha permitido la salida de estas personas que han sido enviadas a la explanada de la antigua fábrica de guano a la espera de encontrar plazas en los diferentes campamentos habilitados. La zona se va, como decimos, a perimetral con un vallado ya definitivo por parte de la Consejería de Medio Ambiente, una vez ya se encuentre completamente limpio de todo tipo de enseres.
4: Y en Sevilla se investiga un posible caso, uno más, de asesinato machista. Un hombre ha sido detenido después de atrincherarse en su casa, acusado de matar a su pareja. ¿Qué más detalles sabemos, Sevilla? Elena Carazo.
11: Los hechos ocurrieron anoche poco antes de las 11. Los servicios de emergencia trasladaban a Vanessa, de 47 años, con graves heridas de arma blanca. Fallecía en el centro de salud de la localidad sevillana de La Campana poco después. Ella estaba en el sistema Biogen, pero por una relación anterior. El agresor, ya detenido tras pasar horas atrincherado en su vivienda, ha necesitado atención sanitaria tras intentar quitarse la vida.
4: Principales titulares de un domingo, el último de este mes de septiembre, en el que hoy se notará una ligera bajada de las temperaturas. Juan Márquez, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ojai. Descenso de temperaturas general con algo más de frío en todo el territorio. Eso sí, en el Valle del Ebro y del Guadalquivir se seguirán superando los 30 grados y en Toledo y Badajoz se alcanzarán unas máximas de 34. Cielos nubosos y cubiertos en la mitad oeste de la península, donde podrá llover, sobre todo en Galicia, Asturias y Canarias. También hay avisos, aunque leves, por tormenta en el sur del País Vasco, Navarra, La Rioja y Burgos.
4: Y en los deportes, los principales titulares con Juan Marín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
13: Muy buenas. A partir de las 3 de la tarde comienza el Mundial de Ciclismo en Ruta de Montreal, una cita en la que estaremos pendientes de si Juan Ayuso y Enric Mas pueden conseguir medalla. A las 6, la selección española femenina de fútbol sub-20 jugará la final del Mundial ante Corea del Norte. Y ahora en directo acaba de comenzar el Valladolid-Córdoba en segunda división. Y en la Liga Endesa tenemos en juego el Breogán-Juventud, el San Pablo-Burgos-Baskonia y la Laguna-Tenerife Vázquez Zaragoza.
4: Gracias, Juan. Hora 14, casi 6 minutos. Seguimos en la antena de la SER.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
14: Bona tarda. El sindicat de llogateres fa una crida a mobilitzar-se demà coincidint amb la visita del president espanyol a Barcelona.
15: Fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
14: Quan falten menys de 48 hores perquè el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge, els sindicats reclamen que el decret inclogui contractes de lloguer indefinits. Per preparar la concentració de demà, el sindicat de llogateres ha convocat un acte aquesta mateixa tarda davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. Les més poblades de Catalunya només tenen 5 solars disponibles, 5, per construir centres de dia per gent gran.
16: La primera és convertir l'atenció a la dependència en un factor estratègic. Diguem-ne, igual que ara es diu que les energies renovables són un element estratègic de la política, la descarbonització, totes aquestes coses, doncs hauríem de dir, hem d'orientar l'economia del país a ser una economia de cures.
14: Segons l'IDESCAT, hi ha més de 3 milions de persones majors de 70 anys en aquests municipis. Diumenge d'operació tornada a les carreteres catalanes. 270.000 vehicles retornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir d'aquest migdia, segons el Servei Català de Trànsit. Tot plegat abans que canviï el temps. A partir de demà arriben pluges arreu de Catalunya. I dels esports, Eric García es lesiona en l'escalfament de l'Anglaterra a Espanya. Avui se li faran proves.
17: He dit que tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y, obviamente, todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista.
14: Paraules del seleccionador Luis de la Fuente. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Lluís Colomer al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
14: El sindicat de llogateres ha convocat una protesta demà a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Barcelona, on està prevista la visita de Pedro Sánchez. Després del desnonament de la Mari Carmen dimecres i les protestes a Madrid, el president ha promès avui que està treballant per aprovar dimarts un nou decret d'habitatge.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
14: Els moviments socials, però, volen mantenir la pressió les properes 48 hores per aconseguir que el text inclogui la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer, és a dir, que els faci indefinits i no es pugui fer fora als llogaters, Pol Valero.
18: Sí, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ja va organitzar dimecres una manifestació el dia que van desnonar la Mari Carmen. Ara es torna a sumar a les protestes que han esclatat a Madrid. Sánchez no ha concretat el contingut d'aquest decret llei que diu que prepara, però els moviments socials de Catalunya diuen que ha d'anar molt més enllà de les mesures antidesnonaments que s'han plantejat fins ara.
19: El decret que vagi al Consell de Ministres de dimarts no pot incloure només mesures per endarrerir alguns desnonaments en situacions de vulnerabilitat, sinó que calen canvis estructurals per acabar amb aquesta incertesa. Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits.
18: És el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, en declaracions fa pocs minuts a Barcelona, des de davant de casa de la Rosario, una veïna que viu a un bloc prop de Plaça Espanya, on tota la resta de pisos s'han convertit en colivings. Demà, Pedro Sánchez visita Catalunya amb diversos actes tot el dia i el sindicat ho vol aprofitar per continuar la pressió amb una concentració a les portes del Palau de Congressos, on al vespre Sánchez presideix una gala de premis.
19: I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
18: El sindicat també ha anunciat que prepara una acció sorpresa per demà a les 8 del matí.
14: Això a Catalunya, mentre a Madrid continuen centenars de persones acampades a la Puerta del Sol. Persones que continuen acampades a la Puerta del Sol i que s'hi volen quedar almenys fins dimarts pel mateix motiu, per demanar al govern espanyol que aprovi un nou decret d'habitatge que fa mesos que està paralitzat. L'han batejat, de fet, com a decret Mari Carmen. Perquè aquest decret tingui futur i es pugui convalidar al Congrés al cap d'un mes, el PSOE necessita el suport de Junts. Ho hem anat explicant aquests dies. Aquesta setmana, després de gairebé un any de no negociar absolutament res, socialistes i juntaires han confirmat converses per les noves mesures d'habitatge.
18: Sí, Junts accepta la suspensió dels desnonaments quan el titular del pis sigui un fons voltor, però alhora reclama altres coses. Per exemple, que si es tracta de propietaris particulars, l'administració els protegeixi de possibles impagaments dels llogaters en situació de vulnerabilitat.
7: Somos partidarios de una regulación corta y contundente en el doble sentido. Parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido tienen nuestro voto y medidas de estímulo fiscal tanto para los propietarios como para todos aquellos inquilinos y los jóvenes que quieren y que están haciendo un esfuerzo para acceder a la vivienda. El gobierno lo sabe.
18: És el secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha defensat que calen estímuls fiscals i desgravacions per dinamitzar el mercat del lloguer. Recordem que la protecció contra els desnonaments de persones vulnerables va caure a finals de febrer amb vots de PP, Vox i Junts al Congrés. Van acabar tombant la moratòria que des de la pandèmia suspenia les expulsions de les famílies més desprotegides.
14: De tot plegat d'aquesta situació de la crisi de l'habitatge, avui hem demanat l'opinió a l'advocat expert en habitatge, Pablo Feu.
20: El que ha passat a Madrid aquesta setmana i el que va passar la setmana passada a l'Hospitalet evidencia una claríssima anomalia del sistema i que està provocada per una negligent actuació dels poders públics que s'allarga més de 47 anys. Això, l'origen és la Constitució espanyola, té un article que és l'article 47. L'article 47 el que fa és, en matèria d'habitatge, habilitar els poders públics perquè adoptin totes les mesures que siguin necessàries per impedir l'especulació. Perquè l'habitatge és un dret constitucional i és un dret universal. I la Constitució l'ha volgut protegir, i l'ha volgut protegir per evitar lesions en aquest dret a causa de les conductes especulatives del mercat, que en altres matèries no són problemàtiques. La conclusió és que Espanya es permet una conducta especulativa salvatge al mercat immobiliari que, com s'ha vist aquestes dues últimes setmanes, mata.
14: Hora 14 i 13 minuts. Només 5 solars disponibles per construir centres de dia a les 10 ciutats més poblades de Catalunya, segons dades obtingudes per aquesta emissora. Les grans ciutats catalanes no tenen previst edificar-ne de nous, tot i la manca, Pol, de places per a les persones grans.
18: A Catalunya actualment hi ha 928 centres de dia per gent gran, més de la meitat dels quals són de titularitat privada. Si ens fixem en les 10 ciutats més poblades del país, on viuen més de 3 milions de persones majors de 70 anys, hi ha 321 centres de dia, la immensa majoria també de caràcter privat. En total, aquests centres ofereixen més de 7.000 places. Josep de Martí és el fundador del portal InfoResidències.
21: No hi ha prou centres de dia a Catalunya per la situació en la que estem vivint. I és que no vivim en una situació, diguem-ne, que es pugui definir amb una fotografia, sinó com una pel·lícula. El que vull dir és que l'envelliment de la població està creixent de forma no exponencial, però d'una forma cada vegada més ràpida.
18: Tot i la manca de places, les administracions no preveuen construir gaire més centres de dia. Montserrat Falguera és la copresidenta de Dignara, associació que treballa amb persones grans.
1: En territoris de l'àrea metropolitana de Barcelona i les, també els que estiguin prop de la ciutat de Tarragona i de Girona, és possible que faltin places. Sembla que en la llista d'espera de centres de dia exclusivament de persones que estan només en llista d'espera de centre de dia hi ha 4.000 persones.
18: A les 10 ciutats més poblades de Catalunya, en el millor dels casos, només hi ha previst edificar-ne 5 més, 4 a Barcelona i un a Santa Coloma de Gramenet, segons dades obtingudes per Ser Catalunya a través del portal de transparència.
14: Tot plegat en un context en què cada vegada són més les veus que defensen el dret d'envellir a casa i només 10 dies després de la reforma de les lleis de dependència al Congrés dels Diputats.
18: Des de l'àmbit de la geriatria celebren l'aval de la reforma del sistema de dependència, a més reclamen prioritzar les persones grans i convertir aquesta activitat en estratègica.
1: El que es tracta és que les persones puguem envellir tranquil·lament a casa i rebre els serveis que necessitem de l'entorn comunitari. Vull dir, hem de fer centres de dia sí, socis prioritaris, les entitats no lucratives que puguin haver-hi en tot el territori. A més, estem en un país on, doncs, per sort en tenim moltes.
18: Entre altres peticions a l'administració hi ha la de millorar el sistema amb, per exemple, professionals qualificats i ben remunerats.
21: Ara mateix pot haver-hi una persona que ens està escoltant que digui, jo estic a l'atur, tinc l'opció de fer un curs i treballar en un centre de dia. O saps, tot el que cobraré i tal, m'estimo més a escoltar el meu atur. Si això succeeix, vol dir que està fallant el sistema.
18: I en aquest sentit, defensen que els professionals del sector són els millors per tenir cura de les persones grans molt per davant de la intel·ligència artificial.
14: A les carreteres, dispositiu especial per l'operació tornada del pont de la Mercè. És la segona més important després de la de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit espera que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 270.000 vehicles.
18: Sí, per aquest motiu, Trànsit ha planificat un dispositiu especial a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit. S'habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 de Llinars a Montornès del Vallès, també de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei i a la C32 i a la B20 de Sant Andreu de Llavaneres a Montgat. En aquests carrils, la circulació es limitarà a 100 km per hora. Els camions, per la seva banda, tindran prohibit circular per l'AP7 entre el tram des de l'Hospitalet de l'Infant a Maçanet de la Selva. Des de dijous i fins aquesta nit es faran més de 1.200 controls de trànsit i més de 300 controls d'alcoholèmia i drogues.
14: Per saber quin és l'estat de les carreteres a aquesta hora, saludem l'Eduard Sánchez des del Servei Català de Trànsit. Eduard, bona tarda.
2: Hola, bon dia. En aquests moments, l'única complicació que podem trobar a la xarxa viària és a l'autopista AP7. Ara com ara no hi ha problemes de circulació o cues quilomètriques en aquesta operació de retorn d'aquest diumenge, però sí que tenim, com dèiem, a l'autopista AP7 un tram de 6 quilòmetres de cues entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès en sentit Tarragona a causa d'una topada entre diversos vehicles. Fins a 6 turismes han topat en aquest punt. Ara ja retirats del voral, ha estat una estona tallada l'autopista en sentit sud, queda ara un carril tallat i els vehicles retirats del voral. En tot cas, encara ens queda aquest tram de 6 quilòmetres ben bé de cues entre Llinars i la Roca en sentit sud. A la resta de punts, com dèiem, de moment, circulació còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
14: El nou director de la policia, Ferran López, defensa que Catalunya tingui les competències d'una policia d'estat, diu, i aposta per controlar també aeroports, ports i platges. En una entrevista avui al Periódico, López assegura que no hi haurà més canvis al cos.
18: El nou director de la policia ha assegurat que volen avançar en la capacitat d'actuació dels Mossos en espais com els aeroports, els ports i les platges. Conscient que és la Policia Nacional qui s'encarrega dels controls de passaports, defensa que els Mossos puguin intervenir davant de problemes d'ordre públic a la zona situada entre el control de seguretat i l'avió. López ha assegurat que ja hi estan treballant, tot i que ha reconegut que alguns informes no són favorables.
22: Som la policia de l'Estat a Catalunya, en aquelles competències que en són pròpies. Les que són supracomunitàries ho són. Però totes les competències que té una policia d'Estat amb el seu territori, doncs són les que volem exercir. Ni una més, ni una menys.
18: El nou director de la policia ha aprofitat l'entrevista per descartar canvis a la cúpula més enllà dels estrictament necessaris.
14: Precisament els Mossos han impedit una estafa de $418,000 en criptomonedes en una compra de rellotges de luxe. Hi ha un detingut, és un home de 33 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació.
18: Els investigadors sospiten que l'estafa va començar amb el mètode conegut com a Rip Deal. Els autors es feien passar per inversors o compradors interessats a adquirir rellotges i joies de gran valor. A mitjans de setembre, les víctimes es van desplaçar des del Regne Unit fins a Barcelona per formalitzar la compra de diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants. Abans, havien contactat amb els suposats venedors a través de les xarxes socials. Finalment, les dues parts van acordar fer la transacció amb criptomonedes un cop efectuat el pagament, però els venedors van assegurar que no havien rebut els diners i van fugir amb els rellotges i la cadena. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
14: Publicitat i la cultura.
0: Ràdio Barcelona. Cadena SER. Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
3: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
5: T'has immolat emocionalment, eh? Amb sort de tu.
3: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè... perquè m'emociono.
5: Què et passa pel cap quan sona?
3: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
0: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Sort en tinc de tu. Si saps on vols anar, na na na na na na na na na na na na na na na na. Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Gemma Alegrí.
14: 9 minuts i seran 2:45 de la tarda. Davant la decisió del govern de fer marxa enrere i retornar les lectures obligatòries a batxillerat, a l'hora 14 ens hem plantejat la importància d'aquestes lectures i, sobretot, que han de llegir infants i adolescents a l'escola i l'institut. N'hem parlat amb l'editora Iolanda Bataller i la filòloga Gemma Pallissa.
18: Més enllà dels docents, altres experts en la matèria, filòlogues, editores i escriptores, també celebren la decisió del Departament d'Educació de reincorporar lectures obligatòries al currículum de batxillerat.
8: Rodoreda, Guimarà, i tant que sí, perquè Rodoreda i Guimarà haurien de ser premis Nobel de literatura. Rodoreda, la plaça del Diamant, la mort i la primavera, tota la Rodoreda. Però clar, també Aurora Bertrana, també Pla, també Verdaguer, també la Víctor Català.
18: És Iolanda Bataller, editora i escriptora. Malgrat que reconeixen la dificultat de lectures com Tirant lo Blanc o Mirall Trencat, les defensen com una oportunitat perquè adolescents i joves les coneguin. També aposten per reforçar la lectura abans d'arribar a batxillerat. Gemma Pallissa és professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona.
23: A ESO, normalment, només es proposa literatura infantil i juvenil, sobretot novel·la, i no es pensa en els autors o les obres canòniques. Per exemple, en llegir un conte de Rodoreda, en la poesia de Josep Carner. Tot això construiria la base perquè, quan l'alumne arribi a batxillerat, tingui un bagatge literari que li permeti entendre i interpretar, amb la guia dels professors, les obres canòniques que formaran part de les lectures obligatòries.
18: Educació encara no ha concretat quines seran les lectures del curs vinent. Per la professora, però, és important que les obres tinguin qualitat literària, que es tingui en compte què han llegit prèviament els alumnes i que el conjunt de lectures representi les diferents etapes de la història de la literatura catalana.
14: Això avui, que la Setmana del Llibre en Català ha tancat edició, la número 44, més de 130.000 visitants, són uns 8.000 més que l'any passat. Els organitzadors, Pol, calculen que la facturació fregarà el milió d'euros.
18: Sí, i serà un 12% més que l'any passat. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, ha celebrat l'èxit d'afluència.
24: La fira està ja consolidada, Crius Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés i permet també arribar a molts passavolants. Gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
18: Durant 10 dies hi han participat 332 expositors repartits en un centenar de casetes.
14: Els organitzadors no són els únics que han celebrat les bones xifres de la setmana. També ho han fet Soledad Domínguez, llibreters i editors.
9: com és l'editorial Coma Negra, i participen des de 2014 i tenen intenció de continuar-ho fent perquè consideren que és una cita essencial per al món editorial, també per la llengua i el país.
10: És un aparador del llibre en català per tota la ciutat i també pels visitants que venen a la ciutat i se sorprenen moltes vegades de que n'hi hagi una fira amb posant una festa, més aviat posant el llibre en català al centre i la llengua al centre.
9: És Alba Cayent, directora general de Coma Negra. Des de l'editorial celebren que cada vegada hi hagi més activitats, més participants a les presentacions i també més lectors. Qui també considera que la setmana és un bon aparador és el Gremi d'Editorials de Música, que aquest any hi ha participat per primera vegada. Creuen que és una gran oportunitat per conèixer els lectors i també altres editorials.
11: Fica el com que cada una de les editorials, que són petites, no podrien fer i, en canvi, tots junts sí que podem fer. És una oportunitat de cooperació entre competència, però sobretot una oportunitat de cooperació.
9: Martí Ferrer és el president del Gremi d'Editorials de Música.
14: I encara més coses. El Piromusical de la Mercè posarà punt final a la setmana de festa a Barcelona a partir de

0: El Piró Musical de la Mercè posarà punt final a la setmana de festa a Barcelona. A partir de les 10 de la nit, el tradicional espectacle de focs artificials i música estrenarà ubicació.
1: Per primera vegada es farà des de la platja de la Nova Icària i no des de Maria Cristina per les obres al recinte de la Fira de Montjuïc. L'espectacle començarà a les 10 de la nit i durarà mitja hora. Com en les últimes edicions, s'ha encarregat a un artista la música que acompanyarà els focs artificials. En aquesta ocasió, Josep Montero, líder i cantant d'Oques Grasses, en serà l'encarregat. Tot apunta que Montero apostarà per una barreja d'estils amb presència important de la música en català. Per desplaçar-se fins al passeig marítim, es recomana agafar el transport públic, l'L4 del metro i les línies d'autobús.
0: Doncs ja ho sabeu, i si no sou a Barcelona o voleu anar a Lleida, allà la ciutat viu aquest diumenge l'equador de les festes de la tardor amb la Diada Castellera i les danses tradicionals com a punts forts de les actuacions folklòriques i el centre històric com a lloc de reunió de la majoria de les propostes musicals i lúdiques. Maricel Benavarre.
2: Descarregar el 4 de 8 amb agulla és el repte que s'ha marcat aquesta temporada la colla dels castellers de Lleida, que ha lluït els seus castells aquest matí a la plaça Paeria. La Diada Castellera és una de les més de 100 activitats entre cercaviles, actuacions, danses i rutes culturals que ha organitzat la Paeria per celebrar aquestes festes de tardor amb els Diables. Que enguany han canviat d'ubicació per un espai més ampli a la Rambla d'Aragó i en què els bastoners fan història i els gegants de la ciutat celebren aniversari. La gegantona Violant i el gegant Moro arriben als 75 anys. Felip Vilardell és el president dels Amics dels Gegants de Lleida.
3: La gegantona petita va arribar a Lleida el dia 9 de maig del 1951, i el dia següent, el 10 de maig de 1951, va arribar el gegant Moro. Per tant, enguany aquestes dues figures compleixen 75 anys.
2: Dimarts, Diada de Sant Miquel, festiu a la ciutat de Lleida, aquests dos gegants, juntament amb els altres 10 de la Paeria, participaran al costat de l'Omarraco del seguici de les festes. Unes festes de tardor que acabaran, com marca la tradició, amb el castell de focs des del marge esquerre del riu Segre, aquest cop a càrrec de la Pirotècnia Martí del País Valencià.
0: Ens queden els esports i el temps. El Barça pendent d'Eric García després de les molèsties en l'escalfament de l'Anglaterra a Espanya. Nil Solà, bona tarda.
4: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs en clau Barça, tothom pendent de l'estat físic d'Eric García, el futbolista de Martorell. Ahir no va poder jugar el partit contra Anglaterra per unes molèsties al genoll. Anava a ser titular i l'escalfament va notar aquestes males sensacions que van fer que entrés Marc Pubilla al seu lloc. En principi, des de l'entorn del futbolista, confirmen que és per precaució, que no hi ha més importància, però de totes maneres se li faran proves mèdiques avui a les Roces en cas de que hi hagi algun tipus de risc d'aquesta lesió, aquestes molèsties puguin anar a més. La decisió és clara. Eric García abandonaria la concentració de la selecció espanyola, que va jugar ahir, va guanyar contra Anglaterra i encara té 3 partits més durant aquesta aturada. El pròxim dimarts contra Croàcia.
0: El Barça femení, per la seva banda, va guanyar 0-2 al Logroño en el retorn d'Aitana Bonmatí 4 mesos després. I Núria Serons espera un diumenge tranquil abans d'un important canvi de temps. Bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures han baixat lleugerament. Tenim més núvols al cel que poden deixar algun plugim. Demà el paraigua l'haurem d'obrir a qualsevol punt del territori. Abans de dinar, els ruixats afectaran el litoral i prelitoral i poden deixar en mitja hora més de 20 litres per metre quadrat. A la tarda afectaran a la resta. Atenció, dimarts, que els ruixats seran intensos i les tempestes podran ser molt fortes. Al litoral i prelitoral es podran acumular més de 100 litres per metre quadrat. Molta precaució, que serà una jornada molt complicada. Molta precaució, especialment en zones inundables. Les temperatures demà baixaran una mica més i serà difícil assolir els 30 graus. Temperatures que seguiran baixant dimarts, però pujaran dimecres per tornar a baixar dijous i també divendres. Així que tenim per davant una setmana insegura, el paraigua l'haurem d'utilitzar força dies i pel que fa al termòmetre, els valors tèrmics aniran experimentant pujades i baixades com si fos una muntanya russa.
0: Dos quarts de tres, demà, hora 14, amb Joan Bufill.

0: Miramos al futuro con incertidumbre, pero las respuestas que buscamos ya fueron escritas hace siglos. Conocer el pasado no es viajar atrás en el tiempo, es encender la luz para entender el presente. Porque la aventura más grande de la humanidad aún no ha terminado.
1: Ser Historia, con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER. Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER. Totes les vides tenen música i lletra.
2: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment, ens encantaria venir al teu concert. I em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
1: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena SER.
0: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la Cadena SER.
1: Tot això passa aquí.

0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Bona nit a tothom. Soc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
0: Rebobinem Aquí Catalunya.

0: racó de pensar. Si és dijous, això vol dir que tenim el Santi Jiménez, l'Enric González ja aquí a l'estudi. Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I bona Mercè.
2: Sí, sí, sí, el meu dia favorit de l'any. Juntament amb el de la commemoració de la peste bubònica a Barcelona.
0: Va, anem a treure el nas al carrer, ja que alguns o molts estan de festa. Laura Estrada, què tal? On ets?
3: Hola, molt bon dia. Doncs mireu, us parlo des de la Rambla. Vaig baixant a peu, perquè fa aproximadament uns 20 minutets han començat a baixar, potser per a través del micròfon ho aneu escoltant, eh? Fa pocs minuts, 20 minuts, han començat a caminar els trabucaires.
2: Sí, jo ho he trobat. Baixant... Sí, sí, han parat el trànsit quan veníem a l'autobús.

0: si han parat el trànsit quan veníem a l'autobús. Una gent molt simpàtica.
1: Doncs
0: de gran utilitat i que, a més, fan molt bona fila els senyors de 60 anys.
2: Mira, ara els escoltem.
1: Sí.
0: Són...
1: Fan una mica... M'he allunyat, perquè és que realment, si no, no sento res, jo, aquí, sí, però sí. Bé, tot sigui això. Ara mateix s'han parat aquí el... Érem, de fet, just el Mosaic de Miró, s'han aturat aquí, hem fet una rotllana, llavors cadascú, doncs, disparava cap al cel amb el
0: que
1: seu...
0: Que bé que s'ho passen,
1: Sí, i està tot envoltat, clar, la imatge és curiosa, perquè són majoritàriament turistes els que s'ho miren, molts amb maleta. He vist algun que va amb la samarreta de Pedri, també fa gràcia, no veure tots els trabucaires i un Pedri allà al costat. I bé, doncs això, molta sorpresa, fan fotografies. He pogut parlar, de fet, amb una parella nord-americana, també amb una vinguda d'Austràlia. Per exemple, els australians, no sé si podem escoltar-ho, però em deien que clar, ells venen, surten de l'hotel i diuen, ens trobem de cop i volta tot això, no? De dir, ostres, què està passant aquí? Que els hi sembla molt curiós, que els hi sembla molt original i que no s'ho esperaven, que no ho coneixien.
2: Ja. I Laura, clar, tu deies, estàs baixant per la Rambla que està en obres, per tant no deu ser fàcil tampoc de sortejar tot això.
1: Mira, va bé que ho diguis, perquè justament es produeix una imatge curiosa, i és que a mesura que van avançant aquests trabucaires, el que fan els treballadors d'aquestes obres, com deies, seria tot el carril central de la Rambla, el que està ara mateix amb tanques i no s'hi pot accedir perquè estan fent-hi obres, sí que els trabucaires baixen pel que serien els laterals, doncs bé, quan passen el seu pas, el que fan els treballadors és aturar-se. Llavors han aprofitat alguns per esmorzar, alguns per beure aigua, per descansar una mica, mentre veien baixar doncs, tots aquests trabucaires. Ara, per cert, la idea és, perdoneu-me, anem dirigint-nos cap a la plaça Sant Jaume. La idea és que a 11:15 hi hagi la mostra de balls de gegants i aproximadament cap a 11:45 ja és quan ens comencem a moure en direcció a la plaça de la Mercè, perquè allà és on tindrà lloc la missa, que serà aproximadament cap a 12:00 PM, una mica més.
2: I que l'oficia l'Omella, la missa, em vas dir.
1: Sí, senyora. L'última missa que oficiarà l'Omella és aquesta.
2: Doncs, molt bé. Tu segueix voltant per allà i ens vas demanant pas quan vulguis.
1: Vinga, em protegiré les orelles per si de cas, perquè, escolta, això bufa fort,
0: Insufrible.
2: No, ja veig que no és gaire de festes populars, tu.
0: Els trabucaires em sembla la cosa més ridícula del món.
2: I els gegants?
0: Tampoc els tindria entre les meves...
2: Tampoc, No són sant de la teva devoció.
0: No. Jo veure senyors de 60 anys vestits amb malles, intentant vestir-se suposadament com a bandolers catalans del segle XVII i anar fent soroll per sota les cases per després anar... Si el que volen és anar a portar-se un bon esmorzar, que vagin directament.
2: Sense ànim d'ofendre ningú, Enric,
0: No, és que m'ofenen bastant.
2: Enric, tu has voltat molt pel món. No sé, deus haver trobat un munt de coses com aquestes, un munt de...
3: Com aquestes?
2: No?
3: Difícil trobar...
2: No, eh?
3: Vols dir, són els trabucaires. Què es commemora exactament amb això del trabuco?
0: No sé,
3: èpoques més aviat sinistres.
0: Sí. No eren una gent molt, molt recomanable, els bandolers del segle XVII.
2: Tenim la sort i la fortuna que segurament, com que tenen feina ara, no ens deuen estar escoltant. I no estem ofenent
0: no
2: a ningú.
0: No escoltaran res perquè estan disparant, però sí, des d'aquí tot el meu refuig.
2: Va, deixeu-nos un parell de minuts, una mica menys, i anem amb el que us ha fet pensar aquests últims dies.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no tria. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
14: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online, la resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: Aquí Catalunya. De dilluns a divendres, de 7 a 12, a SER Catalunya. Marina Fernández.

0: Santi Jiménez, què t'ha fet pensar aquests últims dies?
1: Doncs mira, que avui és un dia festiu a Barcelona, com hem vist, una festa que és una locura. És que ser català i ser barceloní és una juerga, perquè hi ha trabucaires, hi ha balls de gegants, hi ha la visa del cardenal Omella. Això és una juerga constant. O sigui, com diria el Rubianes, hòstia, que se vive de cojones en Barcelona, no? Quan fem una festa la sabem fer i la gent es diverteix de veritat, de collons, no? Però nosaltres estem aquí ara treballant.
0: Sí, com ha de ser.
1: I aleshores aquí jo us diria que treballar us allargarà la vida.
0: Ah, sí?
1: Sí, segons.
0: Vens a parlar-nos de longevitat, ho dic perquè just aquesta setmana, el dilluns, entrevistàvem nosaltres el doctor Manel Esteller i també l'Eloi Santos, que han escrit la història d'una supercentenària, que és la de la Maria Branyes, que va arribar als 117 anys, que va morir ara no fa gaire. Ells ja ens van donar algunes pistes, però tu en tens més.
1: Jo tinc més perquè hi ha un altre supercentenari que ha sortit... que és el José Flores.
0: Uh-huh.
1: José Flores. Però ell explica també les seves claus, com devia explicar per la Maria Branya, no?
0: D'on és el José Flores?
1: José Flores és de Costa Rica, és viu encara. L'1 d'agost d'aquest any es va confirmar que el passat 11 de juliol, van trigar tres setmanes a confirmar-ho, havia complert 119 anys.
0: Per tant, va superar la Branya.
1: Sí. I això, clar, queda com... Sempre es arriba allò, com es arriba i tal. Jo he investigat una mica la seva vida i ell explica que és perquè creu en Déu, perquè menja sa, perquè treballa molt i tal.
0: Encara?
1: Sí, bueno, ja no treballa, però ha treballat molt. Però diguem-ne que és l'home ara viu més gran del món. I superaria el rècord masculí, que sempre sabeu que les dones viuen més que els homes, que estaven 116, ell té 119. I jo he pensat, per de formació professional, en el futbol.
0: Uh-huh.
1: Perquè ell, la seva fotografia del seu cumpleany, 119 cumpleany, portava la samarreta d'un equip de futbol. Samarreta de l'equip de futbol és l'Alajuelense.
0: A la Juelense. I tu creus que això hi té alguna cosa a veure en la seva longevitat?
1: Jo crec que les coses que et fan feliç a la vida tenen molt a veure amb poder seguir viu, no? I la Juelense, jo no sabia que... Jo em dedico al RAM i no tenia ni idea que collons era la Juelense. I aleshores he esbrinat quin equip és la Juelense. La Juelense, el nom complet és Liga Deportiva La Juelense, que li direm la Liga, perquè a la Juelense és bastant complicat.
0: Millor nom que el que s'han buscat aquests membres de Vox, aquests càrrecs locals de Vox a Barcelona, que avui estem explicant a la SER, que s'han apuntat a una petxanga futbolera, la típica petxanga de futbol 7, que molts deveu haver jugat o deuen jugar, i que es fan dir Bayern de los Caídos.
2: Quina xispa,
0: O Mingo Rubio Balompié. I el nostre company, el Ferran Dalmau, s'ha posat en contacte amb Vox per dir, escolta, això què? I diuen, no ho han dit així, però han vingut a dir, us agafeu un paper de fumar, és que no es pot fer broma de res, doncs és humor, és humor com dir, no sé...
1: Els noms mítics de lligues de futbol, que hi ha Aston Birres i...
0: Doncs ells ho comparen amb això, és que textualment han fet servir tots aquests noms. Sí,
1: el Maccabi de Levantar...
0: Sí, doncs han fet la comparació amb això, clar, home.
1: Bayern de los Caídos, molt bé, felicitat.
0: No és el cas, d'aquest club de futbol, de la Juelense.
1: Si el senyor Omella avui ens escolta, pregui perquè vingui el meteorit d'una puta vegada ja. Bueno, la Liga Deportiva Alajuelense vaig descobrir que és un club de professional de Costa Rica, el segon més antic de Costa Rica, fundat el 1919 de la ciutat d'Alajuela, i és un dels equips més importants de Costa Rica. Juga a l'estadi Alejandro Morera i Soto i juga de vermell i negre, que és la samarreta que portava José Flores per celebrar el seu cumpleanys. I vaig mirar, a veure quin historial té.
0: Això
1: té a reveure... Hòstia!
0: Li han donat alegries o penes?
1: L'Alajuelense li ha fet la vida molt fàcil a aquest home.
0: Ah.
1: L'Alajuelense ha guanyat 55 títols oficials, 31 lligues, 11 copes, una supercopa a Costa Rica, 3 recopes de la CONCACAF, 9 trofeus internacionals, és l'equip més golejador de tots els tornejos nacionals de Costa Rica, amb més de 5.200 gols, que segurament tots els ha vist aquest home, amb més partits que ha marcat de gols per mitjana. És un equip que t'assegura 3 gols per partit, gairebé.
0: Mm.
1: Ojo, que estem flipant amb el Barça Hansi Flick, però l'Alajuelense, ojo a l'espectacle que donava. L'equip que la Lliga, la classificació històrica de Costa Rica ha aconseguit més punts a tots els torneus nacionals, si els sumem, va tenir el rècord de victòries de Costa Rica, 33 partits seguits, invicta el 1992-94.
0: Però a veure un moment, i torno, tot és qüestió de futbol, només de futbol?
1: No, però diguem-ne... Que si hagués estat d'un altre equip, i no vull posar noms, perquè...
2: Enric... Vols dir que si ets de l'Espanyol dures poc?
1: Home, l'existència se't fa més complicada, Enric.
2: Però se't fa molt més llarga.
1: Això també
0: és veritat. Però
1: també
0: no
1: és
0: sé
1: la,
0: si
1: la comparativa de saber segurament si la vida no hi ha hagut llarga o se't fa llarga.
0: Segurament no hi ha hagut un estudi que analitzi això, eh?
1: Però jo crec que, per exemple, ara jo, per no entrar en qüestions de l'Espanyol...
0: Ja ho fet repericos, no cal. I has ofert els trabucaires. No anem obrint front, sisplau.
1: Pues ara ho faré els del València. O sigui, si tu ets del València... Ara, pues, ostres, també et dic una cosa així.
0: Pobre desgraciadet.
1: De fet, la qüestió va ser corresposta. L'Alajuelense, la Liga, quan va jugar contra el Xelajú, a la Copa Concacaf, li van fer un homenatge a aquest home. El van treure al camp i li van fer... Però era, s'havia de comprovar realment si aquest home té 119.
0: Clar, perquè va néixer fa molts anys.
1: I sí, es veu que sí, que va néixer l'11 de juliol del 1907, a Guanacaste. La cèl·lula de naixement el confirma. I realment, perquè hi ha hagut gent que ha fet trampa, o perquè realment volia fer trampa, o no, perquè és, hi ha un cas a Costa Rica de sí. José Uriel Delgado Corrales, conegut com Chepito, que es va afirmar que va viure 121 anys, però no tenia els papers en regla.
0: Ens estava prenent una mica el número, no?
1: Vale. Fins ara la persona viva, de major edat, que compartia amb la Maria Branya, aquesta senyora, la Ethel Catherman, segueix viva i complirà 117 anys el dia 21 d'agost.
0: Home, però no dius que és aquest de Costa Rica, ara, el que té més anys?
1: Dona.
0: Ara, la dona.
1: Ara és ell,
0: vale,
1: no?
0: Vale.
1: I la que més tenia, la que tenia el rècord, és la francesa Jean Calment, que va morir als 97 amb 122 anys comprovats.
0: Mare de Déu, t'imagines viure 122 anys?
1: No. No.
2: Sí, sí, jo recordo, vivia a París quan va morir aquesta senyora. Sí, sí, clar, que cada any sortia als diaris.
0: Clar, que arriba un punt que ja és... L'hem aguantat un any més.
1: Totes les guerres mundials, o sigui,
2: Tot.
1: O sigui, guerres prussianes.
2: Tot, però bé, aquest paio del que parlem, aquest de Costa Rica, quan va néixer no existia l'Alajuelense, ni tan sols.
0: No, exacte, no, clar.
2: Ah, o sigui, és d'abans de tot.
0: Però amb això, quan es parla de longevitat, de viure molts anys, clar, òbviament depèn de com hi arribes, si amb salut o no, o amb mals o no.
1: Ell està
0: però
1: molt bé.
0: Però vosaltres, voldríeu? Viure molts anys, tu dius... No, no tinc clar.
2: Jo crec en les avantatges de marxar a temps dels llocs. No fer-se pesat.
0: No, i més a més que et deus anar quedant molt sol, segurament.
1: Sí, home, aquest home té clar, perquè realment els hàbits...
0: Quins hàbits tenia? Perquè la Branyes ens deia, tocava el piano, llegia, i ella anava xuclant de les amistats de la seva filla, perquè clar, i li vaig preguntar a l'Estalla, i dic, amb tants anys, totes les amistats, diu, era una dona molt sociable, dic, amb qui socialitzava?
2: Però quines amistats? Si en aquest paio se li han mort tots els fills, segur.
0: De la Branyes ens va dir l'Estalla que havia anat fent amistats entre les amistats de la seva filla.
2: Però després es van morint. La filla, les amistats...
0: Ja. És com els vampirs.
1: Ell explica que el José Flores, que l'ha entrevistat al País i ha sigut una figura molt mediàtica a Costa Rica aquest estiu, ha explicat que realment ell s'aixeca cada dia a les 6. Bueno, cosa que entenc, perquè realment cada mesura que et vas fent gran dorms menys, això ho entenc, trasllaços menys de nit...
2: I allà es falaria molt d'hora.
1: Va, pues, per tant, això no passa res. Està bastant hàbil, vull dir, menja sol, camina amb l'ajuda d'un caminador, i ell ha dit que, per exemple, el menjar que ell considera que li dona, que en aquest cas és una beguda, és l'atol de maïs. Mm-hmm. L'atol de maïs, de blat de moro...
0: Sona club de futbol, també, d'aquests patxangueros,
1: No, és una beguda calenta, dolça, tradicional, que es prepara amb blat de moro, aigua, canyella... i sucre o piloncillo, que és una altra espècie molt dolça, no? Per exemple, la Maria Branya dius que tocava el piano, havia sigut infermera, mestra... Aquest home no va anar a l'escola, mai. Diguem-ne, i els seus oficis han sigut bastant durs durant dècades, va tallar palma a quepos, va treballar a factories sucreres carregant sacs, va fer feines de jornaler amb bananers de Costa Rica. O sigui, aquest tio...
0: Es va llumar.
1: Es va partir el llom treballant. I ha arribat a 119 anys. I aleshores, ara, quan es va retirar, no tenia un duro per tenir ni una parcel·la pròpia. La seva família rep 150.000 colones de mensualitat, que deu ser una misèria, que són... Bueno, és una misèria, són $300, $330 de pensió. I viu en condicions de precarietat. La casa on estaven fetes les fotos, ell viu gairebé amb una xabola.
0: Yeah.
1: I segueix vivint allà. La seva neta, que és l'únic familiar que li queda viva, treballa d'assistent de persones grans, evidentment amb experiència contrastada. aquesta dona no té... Dir, no fa falta, quan li van a fer... Vostè sap d'avis?
0: Tinc un màster.
1: Màster de l'univers. El meu avi té 119 anys, ja que està com un ginjo, i defensa que la clau està en que ell decideixi el que ha de fer cada dia. Clar, perquè ella diu que molta gent veu els avis com a mobles, els alimenten, els netegen, però no els veuen en persones amb drets plens. I aquí sempre el senyor Flores té la última paraula sobre les seves coses, no? I ell va dir, a part de la beguda aquesta que deia, és treballar molt, la clau per la longevitat, treballar molt, evidentment aquest tio ha pencat com una bèstia i en feines que no són com les nostres, sinó realment dures, encomanar-se a Déu, això jo crec que aquí jo, òbviament, no estaria en el seu club, i menjar sa. Clar, però aquest home, com deia l'Enric, és contemporani de Di Stéfano, de Pelé, de Maradona, de Messi. Ha presenciat totes les copes, tots els mundials del món, i també va veure a Costa Rica, per primera vegada, amb un mundial al Brasil.
0: Imagina't.
1: Per tant, jo em pregunto, és treballar molt, encomanar-se a Déu, i tot això? O que el futbol et fa feliç?
0: Segurament una mica de les dues coses, però ara que dius això de la fe, és que ha de ser molt difícil viure tants anys i passar... És a dir, si tu arribes als 119 anys com aquest senyor, les has d'haver passat molt putes a la vida durant... És a dir, t'ha d'haver fotut moltes hòsties la vida pel camí i has d'haver anat curtint i endurint la pell d'una manera...
2: Se t'ha mort tothom.
0: Per això et dic que segurament t'has d'haver encomanat algun tipus de fe. Digue-li Déu, digue-li com vulguis.
1: Sí, o simplement...
2: O has pactat amb el dimoni, que també és una opció de longevitat interessant.
1: Sí, però si pactes pel dimoni, primer que et tregui de la plantació de bananers.
2: Home, escolta, el dimoni no pot fer tot, d'una cosa a l'altra.
0: Ens hem posat una mica celestials, ara. No és la missa, encara que ens consti, de la Mercè. Encara no és l'omella aquest, ja anirem cap aquí. Enric, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
2: Doncs pensava una cosa que està relacionada en un sentit contrari amb el que parlàvem. Fins ara, aquesta setmana s'ha mort el Marcos Ordóñez, que era un gran crític de teatre i de cine, un gran escriptor, i incidentalment era amic meu. I ha tingut un final que trobo cruel, perquè... Jo el Marcos sempre l'havia considerat una entitat semiautònoma. Era el Marcos i la Pepita. Sempre. Tots els seus llibres estaven dedicats a Pepita Forever. Sempre estaven junts. No he conegut una parella que s'estimés tant i estigués tan compenetrada. Ell molt nerviós, angoixat, ella molt tranquil·la, molt organitzada. I abans dels 70 anys... han tingut diferents enfermetats, però les dues enfermetats han portat a que aquests últims anys ells poguessin estar asseguts al costat i no reconeixes.
0: Uf.
2: Normalment aquest pal toca a un dels membres de la parella.
0: Ja.
2: Però els dos, i que una gent que s'ha estimat tant no es reconegui, em sembla absurdament cruel.
1: Totalment.
0: També és veritat que segurament ho facilita entre tots dos. Segurament, vist des de fora, de ser més cruel, però que tu siguis la part de la parella que es manté conscient veient com l'altre ha deixat de reconèixer't, no sé si fins i tot algú ha de ser més, no?
2: És possiblement deu ser més dur. Tots tenim experiències d'aquest tipus. Però és que aquests dos, precisament... No, jo crec que si haguéssim pogut votar, hauríem votat mal. Un i l'altre controla.
0: Es coneixien des de joves, des dels 20 anys.
2: Sí, de sempre, sempre. El Marcos, des que li va caure el primer pèl, estava amb la Pepita. Sempre.
1: És molt... I a més, jo, d'una altra banda, jo no el coneixia personalment, però era un grandíssim admirador del Marcos Ordóñez. La Pepita no la conec. Una ment tan brillant amb el que escrivia. Amb... Se'ls pugui apagar...
2: Una erudició...
1: No, jo
2: una memòria...
1: Llegia amb ell i era una de les persones més cultes que podia haver-hi, i per gent que... per persones interposades, que la putada que aquestes ments s'apaguin... d'aquesta manera, i que són tan brillants, que han acumulat tant de saber, tanta cultura, tanta sabidoria, que han fet feliç a tanta gent, perquè llegiu els llibres del Marcos Ordóñez i les seves crítiques teatrals, que és el que la cursilada que es diu normalment, no, s'ha deixat el Marcos, però quedaran els seus llibres. Jo recordo llibres d'ell meravellosos, o sigui... L'última d'aquest, que em ve al cap últimament, és la de Big Time, la gran vida de Perico Vidal.
2: Home, que la història ja...
1: La història
2: del Perico...
1: Però aleshores s'ha de saber explicar.
2: Sí.
1: I ningú l'explica.
2: Okay, igual que la de l'Alfredo Landa.
1: Sí, el gran Alfredo.
2: És un gran biògraf.
1: Dius, i aquesta gent tingui aquesta ment, i dius, ostres, apaga, tio, si... Hauria d'estar al Museu Britànic, aquell servei, no?
2: Sí. Jo crec... Clar, jo vaig perdre contacte amb ell perquè em vaig anar a París, després a Buenos Aires, i no vaig tornar fins després de la pandèmia. I durant la pandèmia, jo penso que ell era conscient de que alguna cosa passava. Llavors va voler escriure Una joven pareja, l'últim llibre publicat, que era disfressada... la seva pròpia història amb la Pepita. Era una manera de reviure els anys 70, quan es van conèixer, com funcionava tot. Jo crec que es va permetre aquest últim plaer abans de decaure una situació que era incerta. És a dir, jo el vaig trucar al tornar. I el vaig trobar estrany. Després vaig saber, doncs, que tenia un problema greu i la cosa es va anar complicant i la penses, hòstia, quin desperdici.
0: I va ser en paral·lel, que a partir de la pandèmia van començar
2: més o menys,
0: a deteriorar-se.
2: Més o menys en paral·lel. Els processos han sigut diferents, no entrarem de tres persones d'intimitat. Però sí, era com es anaven allunyant dues persones que havien viscut en simbiosi i complert-te tota la vida.
0: I a més que en aquests deterioraments, normalment, tu deies ara... tens algun punt de consciència que alguna cosa t'està passant, no?
2: Sí,
0: Com que se't va escapant de les mans, tota aquesta brillantor.
1: Per exemple, estic veient, ara que hi ha l'exposició que s'ha emportat a Madrid, de Pasqual Maragall, tot el que està fent ell. Les fotografies,
2: les fotos,
1: amb el telèfon mòbil, i que ell apunta a mà sobre les fotos per recordar-se'n d'aquí. O sigui, és que és emocionant, realment.
0: Sí.
1: És molt emocionant.
0: Lu Martín, què tal? Bon dia, tenim per aquí.
3: Bueno, sí. No físicament, però virtualment. Hola.
0: Et tenim als estudis de Ràdio Màlaga. Espera, perquè estàvem escoltant els senyals horaris i sentim un soroll una mica emprenyador. A veure, Lu.
3: És que se'm cau el micro. Un moment.
0: Ah, vaja.
3: Tengo problemas técnicos.
0: Fem una cosa.
3: Aquí viene Jota y me ayuda. Gracias, Jota.
0: Ara sí?
3: Ara, sí.
0: Ara ho tenim bé. Res, Lu Martín, no sé si estaves escoltant aquesta conversa, no sé si tu coneixies el Marcos Ordóñez.
3: Bueno, l'havia vist un parell de vegades, però no tenia una amistat amb ell. Sí, clar, soc devoto de su obra, però l'havia vist un parell de vegades.
0: Va, que ara et demanaré què t'ha fet pensar tu aquests últims dies, però abans d'això volíem parlar d'un tema que vam llegir al País ara fa uns dies, a Les Moda. Marita Alonso, periodista acompañada del País. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, ¿cómo estáis? Lo primero, quiero disculparme porque no hablo catalán, entonces voy a fingir que entiendo lo que me preguntáis, pero... iguales sorpresas.
0: No, home, no, no, no passa res. Podem canviar, podem canviar.
4: No, no, vamos a intentarlo.
3: No hablamos chino.
0: Exacte.
3: No hablamos chino, no te preocupes.
4: Vamos a intentarlo.
0: Amb ella volem parlar. Ella va publicar un article ara fa unes quantes setmanes enrere que parlava de com el look té també una lectura política, una lectura ideològica. I tu hablaves de les melenes de, vaya, de las famosas. Explícanoslo un poco, pon un poco de luz a todo lo que contabas.
4: Sí, pues el pelo puede tener una vocación de transmitir mucho más allá de la estética, ¿no? Porque puede reflejar como la identidad, el género, valores, incluso ideas políticas. De hecho, no sé si conocéis una cuenta que se llama Pel de Ric, que, bueno, se autodefinen como cazadores de pelos de ricos, que refleja bien esto, ¿no? Porque según también el nivel social, incluso la ideología, pues puede que la melena se adapte, que esto es muy curioso. Entonces, al final, la forma de llevarlo puede mostrar como aceptación o rechazo también de las normas sociales y de los cánones de belleza.
0: Claro, y aquí, ella dins l'article cita desde las canas de la reina Letícia fins als cabells llisos de Michelle Obama, passant per les 75 vegades que la Jacqueline Kennedy es raspallava els cabells cada nit.
1: 75 vegades?
0: Eso cuentas tú, Marita.
4: Sí, sí, sí. 75.
1: ¿Se lo hacía ella o como la princesa del cuento que tenía alguien que se lo hacía?
4: Se lo hacía ella, lo que pasa que, bueno, también eso quiere decir que tienes un buen melenón, ¿eh? Porque sí. Yo si me paso 75 veces el cepillo, la cosa va a acabar mal.
1: He pasado el cepillo en mi vida.
3: Yo sí, en misa.
1: Yo en misa, vamos.
3: Y luego te llevaba la guita.
0: Claro, y a partir d'aquí, ella diu més coses, ¿eh? Explica com en les dones blanques això dels cabells ha estat associat només a la feminitat, en canvi a en el cas de las donas negras sí que es un element de lluita política.
4: Sí, porque el pelo en las mujeres blancas, como comentabas, se ha considerado principalmente una cuestión de estética, de feminidad o incluso de moda, ¿no? Entonces, por eso la dimensión política ha pasado mucho más desapercibida y, en cambio, para las mujeres negras, el pelo ha sido históricamente un espacio de identidad y de lucha política. Entonces, se puede relacionar con la raza, con la discriminación, incluso con una manera de reivindicar la propia identidad. Entonces, precisamente esa aparente neutralidad del cabello de las mujeres blancas puede ocultar ciertas cuestiones de poder y privilegio social, y por eso creo que es muy interesante analizar el cabello más allá de la estética. Y bueno, quería subrayar que me parece que siempre las cosas que nos tienden a interesar más a las mujeres se consideran menores o más banales, y detrás hay un mensaje bastante potente y profundo.
0: Ya, ¿Y las canas de la reina Letícia?
4: Claro, las canas se pueden ver por un lado como una liberación y por otro lado también se puede ver como una forma de reivindicar que estás un poco en contra de ya estos dos cánones que nos están imponiendo. Porque además me resulta muy curioso que los hombres que tienen canas se considera como que tienen una mayor sabiduría, ¿no? Como que la experiencia se les ha acumulado casi en el cabello, y nosotras, en cambio, somos unas dejadas. Entonces, esto también es interesante.
0: Feies que no amb el cap, tu, Enric.
2: Jo tinc el cabell com el tinc i no, més aviat em faig més tonto cada dia.
0: però vosaltres en algun moment us heu plantejat, vosaltres que pinteu canes, us heu plantejat de tenyir-vos alguna vegada? Ho dic perquè segur que amb la dona... No, segur que la dona... Les dones ho vivim d'una altra manera. N'estic convençuda, absolutament convençuda.
1: Jo em raspallo les dents i em tallo les ungles com a màxim.
2: Sí. Les tallar-me el cabell és... Pues, si un dia tens temps i notes que ja no hi ha manera de... Doncs hi vas, però no mai no.
3: Jo sí.
0: Tu sí, eh? Tu sí, Lu.
3: No, en sèrio, jo m'afeito amb un barber cada setmana.
0: No deia tallar, deia tenyir. Lu, no sé què estàs fent amb el micròfon, però necessito que et posis davant del micro. No sé si t'estàs apartant o t'has mogut,
3: no,
0: però...
3: No sé, a mi m'han dit que m'aparti perquè estava massa a prop. Ara em dieu que m'apropi perquè estic massa lluny. No sé, no puc fer res.
0: Tot és qüestió de tocar els nassos.
3: Bueno, perdoneu.
0: No, home, no. Nosaltres cap a tu. Escolteu què deia la Rosalía ara fa un temps en relació a això dels pentinats.
5: Por cierto, la gente siempre me dice, porque tengo el pelo rizado, me dice, no te duchas. Mira, yo me ducho un montón. No me gusta que me digáis esto. Yo me ducho.
6: Se dijo,
5: se tuvo que decir. Mira mi raíz, siempre impoluta. Impoluta.
0: Una mica és tot això que estem comentant, Marita, però al final és la sensació d'una dona, si no s'ho cuida bé això dels cabells... La idea és que va deixada. Hi ha això, i després hi ha una altra cosa que comentàvem fa uns dies al Racó de Pensar, que és hi ha les dones a partir de certa edat representa que han de dur el cabell curt.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí que hi ha aquesta idea.
0: No? Sí, vaja, que... digueu-me una dona de partir de 65-70 anys sí. que, que, que la,